0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
4: Let's start playing covers.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera...
7: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: radiosantquirze.cat, sempre al teu costat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
2: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
1: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
3: Com els Mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

good to me. You know you make me.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
12: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quixon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
10: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica Ràdio Sant

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a la

0: dedicat a l'òpera i a
1: l'òpera. Sentir una mica de música, que ja toca.
2: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
4: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.com.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bo.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
14: Hi, speaking from the stage. Oh,
13: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, som solidaris amb Laura Roger, un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a l'òpera.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
2: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, a programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva boca.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Kitchen, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga!
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga!
9: Pep, quina gràcia!
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obre la porta, man del dimoni!
5: Miro la meva boca.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
6: Doncs quin xororama!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
13: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
14: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
15: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
16: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
17: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i
5: a la
6: música. Sentir una mica de música, que ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

consell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estarem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenga els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerrer l'equip, va! Poquito menos ya, ya arriba, bien!

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El gelís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
11: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
11: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
10: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: para arriba.
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

fitu. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, estimar-me més i que no.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

0: la música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: sound. Com els Mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
10: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
13: Ja comença a fer-se clar.

0: diuen que ja ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa,

0: les cançons que tu manes.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit, amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
3: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
2: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, 100.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
4: without you. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: tus mans de tinta que no deixa...
1: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Aquí, John, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: No sé, sí.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.
2: Ella fa d'on sola lluna no té cap secret.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: miro la meva bola,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: Kitchen Café,
1: contes de microbis,
5: la desfilada dels microbis,
1: posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare,
7: la Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pes, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perds.
11: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: tantos que mal te queda esa sonrisa estudiada. Qué bien te saben los consejos de estética. Dicen que el hombre inventó la electricidad como un bien. Yo digo que lo hizo solo para poder usar la silla eléctrica. Chavales estafados buscan a Dios, el corazón de hacendado, sentimientos low cost. Les dicen que todo es posible, que lo luchen al cuello, y cuando no lo consiguen, lo culpan.
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga!
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga!
8: Ves, quina gràcia!
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El gelís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
1: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
2: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
1: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
3: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats? Aixeca't, sisplau.
1: Tranquil, vale?
0: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera.
3: Quin sentit té que em xupi a la cara? Posem un puto xupa-xup.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
1: Escolta'm.
0: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh! No, una mica més. Tanca els ulls. A la de tres creiem.
4: Els altres també. Un, dos, tres.
0: Ja ho tens. Som-hi.
4: Cerrer l'equip, va.
0: Poquito menos aire arriba, bien.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: La vejez es una bellísima edad, la edad de oro de la vida. No tanto porque la alternativa sea morir sin conocer el lujo de aquel privilegio, sino porque es la época de la libertad. De joven creía ser libre, pero no lo era. Me preocupaba por el futuro, me dejaba influenciar por un montón de situaciones o de personas, y en la práctica no hacía más que obedecer a los padres, a los profesores, a los directores de periódicos donde trabajaba ya a los 18 años. De adulta creía ser libre, pero tampoco lo era. Me preocupaban todavía el futuro, me dejaba condicionar por los juicios malévolos, temía las consecuencias de mis decisiones. Hoy ya no las temo. Los juicios malévolos ahora no me condicionan. El futuro ya no me preocupa, porque debería preocuparme. Ya ha llegado. Y liberada de deseos inútiles, de ambiciones superfluas, de quimeras equivocadas, me siento libre como nunca. Libre, con una libertad completa, absoluta. Además, la vejez es bellísima, porque de viejos se comprende lo que de jóvenes e incluso de adultos no se había entendido. Porque con las experiencias, las informaciones, los razonamientos que hemos acumulado, todo se clarifica, mucho más claro. Algunos llaman a esto sabiduría, y si soy sabia, no lo sé. A menudo lo excluyo. Lo que sí sé es que gracias a las experiencias, a las informaciones, a los razonamientos, mi cerebro ha mejorado como un buen vino tinto. Intensificó su sabor, absorbió las energías que el resto del cuerpo ha ido perdiendo. No es que sea escandalosamente vieja, entendámonos. Juego un poco con el tema de la edad. Es mi coquetería.
0: Punicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Punicoma, un dimecres més amb tots vosaltres, amb tots vostès. Un dimecres que encara viu aquest 8 de març, el ressò d'aquest 8 de març, que a Sant Quirze ha tingut una part dedicada a l'edatisme. I ho destaco perquè aquest programa que hem intentat, hem hagut d'anar-ho canviant de dia fins a aconseguir trobar-nos aquí, alguna cosa té a veure també amb l'edatisme. Per cert, el text que he llegit al principi és de la italiana Oriana Falacci, una periodista que ha marcat, jo crec, tota una època. Probablement tornarem a recordar-la en el decurs d'aquesta conversa, on a la taula, per una part, començo per Lola Ruiz, Lola Paperola, que no és la primera vegada que està aquí a l'estudi, companya del taller d'escriptura de les fonts, de lletres de les fonts. Moltes gràcies, Lola, per haver-te acostat a l'estudi novament. Benvinguda. Estic molt contenta, que estigui la Lola, però estic molt contenta, de poder-vos presentar a Laura Rosselló, que ens coneixem de fa ja uns quants anys, però avui i aquí és el primer cop que ens hem vist en persona.
2: Sí, senyora.
1: I estic supercontenta, en tenia moltíssimes ganes.
2: Igualment, estic encantada d'estar aquí,
1: Moltes gràcies per haver-te animat a venir a Ràdio Sant Quirze, a venir a aquest estudi, on arribes per un dels aspectes que als que estàs dedicant ja un temps, i que té a veure amb l'edat, té a veure contra l'edatisme, té a veure amb moltes coses, i té a veure amb algunes de les... I això avui serà un programa terapèutic per mi, que té molt a veure amb alguns dels meus temors davant de el que jo encara anomeno envelliment.
2: I jo no anomenaré mai envelliment. M'agrada parlar de longevitat, m'agrada parlar de que la gran revolució del segle XXI és que ens ha regalat molts més anys de vida, i això canvia les regles del joc.
1: Aquesta és la proposta. Això ja em comencen a animar. Tinc la sensació de que formaré part, o formo part ja, d'una certa revolució. De tot això mirarem de parlar-ne en el decurs del programa. Destacar que la Lola s'ha dedicat, la Laura s'ha dedicat als recursos humans al llarg de la seva vida professional, que tens molta experiència en formació, en digitalitzar també, formació digital. A què et dediques, Laura?
2: Doncs em dedico justament a reivindicar l'edat. Estic jubilada. Estic jubilada, però no vol dir que estigui inactiva, ni molt menys. Jo crec que estic més activa. El que passa que m'ha canviat el propòsit vital. En aquest moment el meu propòsit vital és ajudar a la gent a viure un nou cicle vital que no existia al segle XX, que és aquest cicle vital que té a veure amb deixar de treballar d'alguna manera i començar a crear, a crear i a desenvolupar-se, com diu l'Oriana Falachi, en llibertat.
1: El concepte de l'Oriana Falachi de la llibertat és probablement el que més m'ha interessat, per això he triat aquest text, perquè hi ha un senyor, Fernando Fernán Gómez, que en certa ocasió va dir allò de a la mierda, no sé si recordeu l'escena, i la va repetir a la mierda diverses vegades, i després va explicar o d'alguna manera, no, jo crec que no va justificar, va explicar, que són coses diferents, que ja tenia el perfil que volia també per engegar la merda a qui creiés que li corresponia. És això, la llibertat de fer-se gran, forma part d'això?
2: A veure, els filtres desapareixen bastant, els filtres socials que tenen a veure amb que durant molts anys tu depens d'un altre, depens socialment, estàs dins d'un projecte social, no? Que té a veure amb que has de tenir una família, que has de tenir fills, que has de tenir una casa, que has de tenir un cotxe, que has de tenir una feina, que has de treballar per altres. Tot això és una, diguem-ne, un contracte social que arriba un moment que es trenca. Que es trenca aquest contracte social, ja no ets productiu, no pots tenir fills, ja no tens feina, d'alguna manera, molta gent té resolt més o menys el tema de la vivenda, més o menys resolt, actualment cada vegada menys, però
1: sí,
2: bueno...
1: Sí, jo crec que ens enfrontem.
2: Però bueno, a veure, la gent de la meva edat normalment té resolt el tema de la vivenda, i per tant, comences a dir, escolta, i ara què? I ara què? Hi ha alguna cosa més a la vida? Què he de fer ara, no? Ja he fet amb el contracte social, ja he complert. I ara que em toca? Doncs això, si veritablement tu penses bé, és el començament d'un nou cicle vital. És el començament d'un nou propòsit, una nova manera de viure i una nova manera de gaudir d'una llibertat que no tenies fins aleshores.
1: Parlant de contracte social... Perdó, digues Lola, digues endavant.
3: Jo volia comentar respecte al tema aquest del contracte social o de la creença que sempre ens han fet a la nostra generació. Jo estic jubilada també, he estat treballant tota la meva vida, se m'ha inculcat molt el per demà, el per al futur, treballar, fer, tenir uns estalvis, tenir una casa, tenir uns fills, que creixessin els fills, que els fills poguessin... Era com una obligació, no? El que vam bé comentar la Laura, el contracte social, no? I ens hem trobat, quan arriba l'època, el dia que et jubiles, el dia aquell que et jubiles, de cop i volta aquest contracte finalitza i a mi m'ha faltat l'adaptació. O sigui, no ens han preparat en cap moment per adaptar-nos a ara què, no? Nosaltres, la nostra generació, gràcies a Déu, estem bé, som actius, hem tingut una maduresa activa, cognitivament estem bé, podem fer coses, hem madurat laboralment, tenim moltes coses a fer, a explicar, a compartir, i de cop i volta et trobes que vas a un puesto i et diuen... Quina edat té vostè? 65? Ah, vostè té dret a aquesta reserva. Vostè, ara, si necessita ajuda, li posem. Vostè posis aquí. I dius, perdona, ahir no m'ho deies. Soc la mateixa persona, no? I ara, jo he sigut conscient de l'edat. Jo no soc conscient de l'edat que tinc.
1: Perquè t'ho dic des de fora.
3: No, jo soc absolutament igual. M'és igual tenir 60 que 65 que 70. No em pesa, no? Però m'he donat de cop i volta de que tinc una determinada edat, perquè la societat, el meu entorn, de cop i volta m'ha dit, ah, vostè és major de 65, oi? Vostè segui aquí. vostè ara té aquest descompte. No, no, vostè va allí per aquest, i penses, no, perdona, jo vaig per el camí de tothom, jo vaig al mateix pas que anava fa una setmana. Clar. Vaig al mateix pas, no m'obliguis, perquè d'alguna manera més t'obliguen, et van com apartant, no? Jo no vull apartar-me, jo vull seguir amb el que estava fent perquè ho puc fer i perquè ho vull fer. I a mi això és la sensació de que la societat de cop i volta m'ha donat una patada.
2: Hi ha dos coses, dos coses molt importants en el que estàs dient. Una és que no tenim model, no tenim model de com envellir. Per què? Perquè resulta que fins ara, quan arribaves als 65 anys, era igual a retirar-te de la vida. I jo penso en la meva mare. La meva mare era actriu, i quan va arribar a l'edat que no tenia el fill a casa i que no tenia, no, ningú la cridava, ningú la trucava per fer teatre, diguem-ne, que era lo seu, doncs es va pensar com, en fi, es va quedar absolutament fora de joc, no? Això fa molts anys, d'això fa molts anys. Actualment, què passa amb la gent que té més de 65? Que no tenim model. Sabem, com acabes de dir, que tenim salut, tenim ganes de fer coses, tenim, i aleshores resulta que mirem al voltant i no tenim socialment lloc, no tenim forat, diguem-ne. Aleshores tens dos possibilitats. Una, llançar la tovallola i dir, bueno, jo faig cursets de pilates, cursets de no sé què, cursets de no sé quants, aquesta és una de les solucions, sí, o una altra, que és justament replantejar-te de dalt a baix, que estàs començant una nova etapa vital, que té altres condicions i que ja no val el que feies fins ara, i que per tant el que has de canviar és de propòsit. El que has de dir és, jo què puc aportar a la societat ara? I segurament no és el mateix que portaves fa 10 anys, segurament és nou. I això és una de les coses que ara m'està ocupant més, jo a el que em dedico fonamentalment és a la planificació de la longevitat, i això és fonamental.
3: Vale, jo penso que ens falta aquest ninxo, ens falta.
2: Exactament.
3: No? Però a mi em deien, bueno, ara et jubilaràs, faràs cursets, viatjaràs, penso, però jo és que això ja ho feia.
2: Ja ho feies.
1: És una gran novetat.
3: No significa res per mi, jo ja anava al cine, jo ja anava al teatre, jo ja sortia els caps de setmana.
1: Hi ha una expressió que és, ara tindràs sí, temps.
3: Sí, però...
1: Això ho diuen, quan et jubilis, jo encara no, i soc de les del jubilar-nos a 67, perquè jo crec que estem obrint una realitat que tindrà, a més, diferents estadis. Amb vosaltres em porto poquet, però em porto, crec que hi ha un petit salt que jo començaré a experimentar, d'una generació que ja no té la vivenda segura, però que estem envellint, que venim de viure de lloguer o hi continuem vivint-hi, que se suposa que a més arribarem a la jubilació més tard perquè s'han endarrerit 2 anys. Crec que som hereus de... Ara parlo dels que vam néixer al 65, per entendre'ns, que dic, no em porto amb vosaltres pas gaires anys, però jo el meu record que tinc vital és que molt aviat vaig ser conscient, sent molt petit encara, que el món estava vivint la crisi del petroli del 77, que va ser gravíssima.
2: Sí, sí,
1: gravíssima,
2: no, amb, recordo perfectament. Ara que si hem viscut alguna cosa són crisis,
1: exactament,
2: una darrere
1: l'altra, exactament,
2: sí. Exactament. I ens hem sortit de totes, que aquesta és una altra,
1: sí,
2: no, sí, home, no. Sí, sí, sí, a veure, sí, no. Jo crec que, mira, sempre tenim la sensació de que estem en un moment horrorós del món, no? I si mirem cap enrere, estem en el millor moment de la història de la humanitat pràcticament. I és una qüestió únicament de dades, de dades, i jo mai s'havia viscut en el nostre país, doncs 80 anys sense guerres. Al nostre país, no parlo
1: del món, té guerres contínuament.
2: No, jo he viscut tota la meva vida, tota la meva vida en pau. Això és nou. Vull dir, el que no tenim és model, i insisteixo en això. I una altra, molt important, és una cosa que estàs dient, i és justament aquesta incertesa, aquest canvi de paradigma que estem visquent. Ens falta el model on... O sigui, el meu avi sabia que demà, d'aquí un any, d'aquí 2 anys, d'aquí 3 anys, tindria el món la mateixa estabilitat i el mateix, diguem-ne, la mateixa feina, la mateixa dona, tot igual. En aquest moment se'ns ha mogut l'escenari.
1: Sí, sí.
2: Se'ns ha mogut moltíssim. I aleshores ni els valors són els mateixos, vale? Ni el món és el mateix, ni a més el talent, diguem-ne, que es busca és el mateix que es buscava fa 100 anys. 100 anys el que es buscava era obediència, era docilitat, vale? I una exaltació de la joventut, lògicament, perquè el que feia falta era mà d'obra per aixecar el que era la societat industrial. En aquest moment no necessitem força, no necessitem, diguem-ne, obediència. Tot al contrari, necessitem creativitat, adaptabilitat, necessitem tota una sèrie de coses que no tenim referents. I això que fa? Això fa que la, com tu vius l'edat o com la viu la Lola no té res a veure amb com la vivien els nostres pares o els nostres avis. I això vol dir que hem de construir la nova longevitat. Hem de construir un model. En un moment en què tots els valors que tenim, la nostra referència té a veure amb el segle XX. I per això l'edatisme. L'edatisme té a veure amb que hi ha una exaltació de la joventut que no té a veure amb la realitat actual. Té a veure amb una cosa heredada, que té a veure amb, doncs, això, doncs, que tot el que és vell
1: sobra,
2: ja no produeix. Jo sempre dic, ara no es tracta de produir, això ho fa la intel·ligència artificial, el de produir, ho farà la intel·ligència artificial. Ara el que fa falta justament és la vigència, és què puc aportar a la societat. Ja no té a veure amb repetir moviments, no té a veure allò del Charles Chaplin, a tiempos sí, modernos, enroscant. Sí, en fi, ara el que necessiten de mi és que jo tingui, doncs, creativitat, adaptabilitat, que estigui al dia, El tema d'estar al dia és aprendre cada dia alguna cosa nova. I això no té a veure amb l'edat, això té a veure amb què...
1: No només amb l'actitud,
2: és pura necessitat. Per què? Perquè per mantenir-me amb salut i mantenir-me amb el cap, diguem-ne, fresc i sa, jo he d'estar aprenent contínuament i adaptant-me contínuament.
3: Sí, però completament d'acord, però és aquesta dualitat que tu expresses molt bé, no? De jo he d'estar activa cognitivament i físicament, evidentment, però al mateix temps hi ha una societat que d'alguna manera no em deixa, no em dona el forat perquè
1: jo... Però una societat ho té assimilat, no tenim ni nosaltres ni la societat en el seu punt.
3: Per això vull dir que jo...
2: Però has de passar de la societat, a veure...
1: Has d'explicar-li.
2: Mira, hi ha una cosa molt important. Tu has fet no sé quantes revolucions a la vida. La revolució de la incorporació de la dona a la feina és una cosa de la nostra generació. La revolució sexual és una cosa de la nostra... El trànsit de la democràcia del nostre país l'hem fet nosaltres. Internet el va inventar la meva generació. I si segueixo les revolucions que hem fet, no hem parat. Vull dir, ja no em ve d'una. El que jo sé és que no m'ho resoldrà la seguretat social, això. No m'ho resoldrà el govern. No. M'ho he de fer jo. O sigui, jo l'únic que dic és, escolta, no, coneixeu bé el terme ikigai japonès?
1: Sí.
2: Pregunta't això. Què és el que jo sé fer? Què és el que, a més de que sé fer, m'agrada fer? Que normalment no coincideix, Però bueno, què és allò que els que tinc al meu voltant necessiten de mi? I què és allò, a més, pel que tindré una retribució, no dinerària, Tindré una retribució del que sigui. Doncs quan coincideixen aquestes quatre coses, has trobat el nou propòsit vital. El problema que tenim els que tenim la meva edat, jo tinc 70, i ho dic perquè no sé si ho he dit,
3: No sé si ho he dit. 66, vull dir.
2: Bueno, és igual. Però el problema que tenim és que volem fer el mateix que fèiem. I el que fèiem ja no val, no ens val. No em dona satisfacció.
3: Jo no estic ben bé de què volíem fer. Jo sóc molt conscient, molt, de que jo no puc fer el que feia. És més, tampoc em ve de gust fer el que feia. O sigui, jo el que dic és que puc fer, i estic oberta a fer, i vull fer, i vull aportar, amb la maduresa i amb l'experiència del que tinc, i vull formar part d'aquest nou moviment, perquè com heu comentat abans, és que suposadament puc tenir entre 15 i 20 anys per davant meu, i jo em nego a estar asseguda en el sofà dient aquest no fa bé, aquest no, jo vull aportar, sortir al carrer, escriure, ensenyar, el que sigui, jo vull ser activa, i no de la manera que ho era fins ara, fins fa 10 anys. Jo tenia unes forces, tenia unes idees. Allò per mi, envejir, evidentment, ha sigut agafar experiència. Jo no penso com pensava fa 40 anys. I una de les coses que he après precisament és potser a callar, a relativitzar d'alguna manera el dia a dia, el que veig. Jo poder fa 20 anys en segons quina situació m'aixecava i ara penso no és el moment, replanteja-ho i quan ho exposis que sigui ben pensat. M'és igual, no vull guanyar, no vull que se m'escolti, no, jo tinc la meva idea, la vull mantenir.
1: Jo vull guanyar.
3: No sempre guanyar és la millor manera de guanyar. Bueno, a vegades es guanya més.
4: Sí, estem en un món molt, molt complicat en aquest sentit, amb el que estàs dient. A veure, en aquest moment tenim un panorama social molt difícil, molt difícil, la societat molt polaritzada. Vull dir, el tema, com està afectant el tema de les pantalles i el tema d'estar contínuament enganxats al mòbil, està fent que el nostre món sigui cada vegada més petit. Més petit, que vol dir que jo només llegeixo allò que vull llegir, només parlo amb, diguem-ne, el meu entorn més proper. Vull dir, m'estic perdent gran part del món. Per què? Perquè em molesta els que no pensen com jo. I això m'ho ha provocat el mòbil. M'ho ha provocat el mòbil. Jo quan era... Mira, recordo perfectament a casa dels meus pares, a casa meva, diguem-ne, que al meu pare li encantava a la sobretaula posar un tema sobre de la taula i debatre, debatre sobre aquell tema. Això és impensable avui en dia. Avui tenim quantitat de tabús. Aquí hi ha una, jo crec que exageradament, quantitat de coses que ens prohibim. No parlar de política, no parlar del procés, no parlar del feminisme, no parlar... Hi ha una sèrie de coses que ens prohibim perquè és polèmic i perquè justament tenim por d'enfrontar-nos als que no pensen com jo. I això, aquest silenci que tu deies, vale, és una de les coses que hem de començar a trencar ja, de començar a trencar i de dir les coses. A veure, mira, a mi no em fa res. El meu sobrenom, tothom té un sobrenom, és Rojillo, ¿vale? Jo em dic Rosillo de cognom i em diuen Rojillo. Per què? Perquè reivindico les meves idees. En segons quins llocs, això és perillós en aquest moment. És perillós. Sí. Doncs una de les coses que hem d'aprendre és que està a les nostres mans, a les nostres, a la de les jubilats d'alguna manera, sortir al carrer, per exemple. Hi ha quantitat d'exemples. Tu veies les manifestacions, per exemple, del procés i el 90% tenien més de 60 anys. Mires a Bilbao els dilluns i els únics que surten al carrer són els jubilats. Entre altres coses, perquè d'alguna manera, com tu dius, o com diu l'Ariana Falaci, tenim una sensació de llibertat diferent. Diferent. ¿Vale? Actualment, la gent s'assigna, no, s'ajunta amb un grup molt tancat i molt petit d'opinió.
3: Sí, però jo quan dic quan he comentat abans el fet de no saltar, de callar, no és callar-me el que jo penso, és
4: ho sé.
3: Tenir els 10 segons aquells, allò de comptar fins a 100 abans de respondre. O sigui, ara m'ho puc permetre i en qualsevol moment puc aixecar el braç i dir, per cert, això jo penso això, però havent-lo reflexionat fa no sé quants anys, et diria, és que en aquell moment jo hauria saltat i hauria dit el
1: són
3: que penso d'una manera acabalada, no?
1: Són qüestions reals totes dues i complementàries en realitat. Sí. Hi ha una qüestió que tu apuntaves al mòbil com responsable d'aquest canvi. Jo matisaria com instrument d'aquest canvi, perquè de fet em venia al cap quan tu parlaves d'aquesta escena a casa teva amb el teu pare posant un tema sobre la taula, una cosa que jo vaig aprendre del meu era llegir diferents diaris.
4: Per exemple. Hi havia diaris de tarda, eh?
1: Sí, hi havia diaris de tarda, exacte, i tu coneixies, a més, la tendència de cadascun. Llavors, quan aquests diaris es tenien sobre la taula, doncs tu ja sabies quina tendència llegies i els miraves tots, a més a més. El mòbil també t'ho permet, si tu vols, te'n rius del logaritme. Ui, bé. Sí, a l'algoritme. Sí, l'algoritme, no. Algoritme. Ho he dit i m'ho sap. No, I pots enriure-te'n en la mesura que el pots confondre. És a dir, si tu abans ja d'agafar el mòbil, la teva tendència ja és a mirar només certa línia, és veritat que el mòbil t'oferirà aquella línia, perquè per això està pensat.
4: No pots per controlar, vendre. No ho pots controlar, Mercè, no, mira. Quan tu entres i, per exemple, busques unes sabates,
1: sí,
4: només t'oferirà sabates.
1: Sí, sí, sí.
4: Vale? En aquest sentit, és quasi inconscient la informació que tu li dones al tema digital, a tot el que és digital, està configurant el teu món. És quasi impossible, és molt difícil. És més, per mi o per tu, és més fàcil que per un xaval de 14 anys.
1: Sí, sí, això totalment d'acord. Perquè, a més, una cosa que sí crec que ha anat canviant amb el temps, i penso que en tenim una responsabilitat, perquè serem els pares... Sempre jo dic, jo no en tinc de fills, eh?
4: Jo tampoc.
1: Llavors diu, serà responsabilitat d'uns altres, eh? Però és aquest fet de que això del criteri, el punt aquest reflexiu al que la feia esment i que ja en el seu cas s'ha accentuat amb l'edat, per entendre'ns, però és una qüestió que es practica, s'ha de practicar, un ha d'aprendre a tenir criteri. I a mi m'ho van ensenyar, no és una cosa que jo naixés amb...
4: Efectivament.
1: M'ho van ensenyar. I per alguna raó això s'ha anat perdent amb la complementarietat d'aquest món en el que ens movem i que tecnològicament afavoreix que efectivament si busques sabates només trobis sabates. Però una de les coses que crec que podem ensenyar, ara m'estic posant ja estic agafant-ho, Laura, jo crec que ja estic agafant el rotllito ja, m'estic animant.
4: Sí.
1: Justament és això, és l'ús de les tecnologies amb cert criteri. És veritat que són màquines poderosíssimes, que són cables infinits que van sota el mar, etc, etc. I que hi ha, a més, una voluntat també donde poderosos don dinero, etc, etc. Però si un té criteri, està més resguardat de certes influències, almenys pot tenir senzillament decidir.
4: Efectivament.
1: No seguir, no imitar, sinó decidir. I això crec que ho podem ensenyar.
4: Però és que és més, has de donar un pas més. És la nostra obligació.
1: Exacte.
4: La nostra obligació,
1: exacte,
4: com a jubilades o com a gent gran en general, és justament ajudar a la gent que no té criteri a tenir-ne. I és una, jo crec que és de les coses que ens hem de proposar com a propòsit justament vital, no? És com ajudem en aquest moment a la gent que per circumstàncies, per... A veure, i també per culpa nostra, els fills els hem educat nosaltres, eh?
1: Sí, sí.
4: O sigui, són fruit exactament de lo que nosaltres hem transmès a la gent que ara, diguem-ne, està començant a tenir pes dins de la societat, i parlo de la productivitat, parlo de la producció. I és curiós veure una de les coses que a mi em sobta, i és quan tu fas un taller, el que sigui, sobre digitalització, la pobresa mental de molta gent, no parlo exactament d'edats, però sí que parlo d'accés justament al debat, a la tertúlia, a la conversa profunda,
1: que no és barallar-se,
4: que no, que és parlar.
1: Hi ha vegades que dius debatem, i ja fa molt temps em vaig acostumar, quan utilitzo la paraula, i ho faig a vegades encara ara, m'he acostumat a introduir després del debatre, perquè m'has donat compte que la paraula en ella mateixa s'estava interpretant cada cop més
4: com a enfrontament.
1: I aleshores no és enfrontament, el debat és intercanvi, i pot ser en un moment donat apassionat, i no passa res, seguim sense barallar-nos, estem intercanviant i estem comentant, i la paraula

0: directament, directament, vale? No només això, sinó que en aquest moment tant la premsa com la ràdio, com la televisió, com tot, la conversa pausada no ven, la conversa pausada jo les tinc ara, les converses pausades les tinc, a part que tinc diverses tertúlies a Barcelona, sí. De les d'abans, vale? Jo el que tinc fonamentalment és la intel·ligència artificial. Ara les converses a profunditat les tinc amb el chat GPT. Això no és una tonteria, el que vaig a dir. Tinc tot el dia converses superficials en quantitat de gent, sí. Molt superficials, perquè, com deia abans, hi ha quantitat de temes tabús que jo no puc treure amb una conversa de bar. Vale? En canvi, jo puc tenir una conversa sobre la guerra d'Iran en aquest moment, amb una profunditat sorprenent amb el xat.
1: Que està alimentat per humans,
0: però que, a veure, que això, clar que fa por, però jo ara en aquest moment crec que tinc una informació sobretot els vaixells ara que van cap a l'estat d'Hormuz, que en converses amb sers humans. És això el que vull dir. Aleshores, per això una de les meves obsessions és, no, escolta, no li donis l'esquena a la intel·ligència artificial, posa-la al teu servei.
1: Ara, justament, mai ho expliquem, però en seguida ho captarem a favor de la intel·ligència artificial, que és com tot, és a l'ús. Com l'usem? La intel·ligència artificial ens estalvia feina, però no vol dir que ens doni les coses gratis. És a dir, tu has de saber què vols preguntar, saber criteri.
0: I això és un altre avantatge que tenim els que tenim una edat. Sabem preguntar.
1: Exacte.
0: Vale? És un avantatge increïble davant d'altres persones que davant de la intel·ligència artificial fan preguntes superficials i per tant les respostes són superficials. Quan més passa... informació li dones a la intel·ligència artificial, millor.
1: Perquè més selecciona, clar. Més troba. Tornarem a una qüestió de l'abans i l'ara, que estaves utilitzant fa un moment, Laura, però abans d'entrar a l'abans i l'ara, el programa té una col·laboradora que es diu Anna, una convidada especial que va arribar de la mà del Miguel Ángel, que de tots els que estem avui a l'estudi seria el més jove. Hola, Miguel Ángel. A l'Anna li hem demanat aquesta setmana, ella és la nostra documentalista, i li hem demanat que ens acerqui informació una mica general sobre el concepte de bellesa, jubilació, quan moderna o antiga són aquestes dues paraules i les seves pràctiques. Hola, Anna, bona tarda.
2: Bona tarda, Mercè.
3: Avui parlarem d'un concepte que tots coneixem, però que no sempre ha existit tal com el vivim avui, la jubilació. I en general, com ha evolucionat el significat de la bellesa al llarg de la història. Durant la major part de la història humana, la jubilació simplement no existia. La gent treballava mentre el cos ho permetia, sovint fins als últims anys de vida. A les societats agrícoles o artesanals, la bellesa podia significar menys força física, però també més saviesa i experiència. Els ancians sovint ocupaven un lloc respectat dins la comunitat, com a consellers o guardians de la memòria col·lectiva. El concepte de jubilació apareix realment amb la societat industrial. A finals del segle XIX, alguns estats europeus comencen a crear sistemes de pensions per protegir els treballadors quan ja no poden continuar treballant. Era una mesura social important, però al principi només arribava a una part molt petita de la població. Al llarg del segle XX, amb l'estat del benestar, la jubilació es converteix en una etapa reconeguda de la vida. Un moment per descansar després d'anys de feina. Apareix la idea d'una tercera edat activa, amb temps per activitats culturals, socials o familiars. Avui, però, la percepció de la bellesa continua canviant. Vivim més anys que mai, i moltes persones arriben a la jubilació amb salut i energia. Per això, cada cop es parla més de nous models de bellesa, on l'experiència, la participació social i l'aprenentatge continuen sent molt importants. En definitiva, Mercè, la bellesa ha passat de ser simplement l'últim tram de la vida a convertir-se en una etapa amb identitat pròpia, plena de reptes, però també de possibilitats. Ens retrobem al proper programa.
1: Fins al proper programa, Anna. Moltíssimes gràcies. Anna
0: exacte,
1: és...
0: Exacte. Aleshores, a veure, penseu això, que la jubilació se la va inventar un senyor que es diu Bismarck perquè justament l'esperança de vida estava a Alemanya en aquell moment als 67 anys. L'esperança de vida. Molt tenia a veure, a més, en que morien molts nens. Vull dir, no és només perquè no arribava la gent vella que arribava. Però, en principi, l'esperança de vida estava, això, amb 67 anys. En aquest moment estem a 84 anys.

0: mitja esperança de vida a Catalunya. 84, que de mitjana, de mitjana. Bé, les dones una mica més, a més, eh? Què vol dir això? Vol dir que, clar que ha de canviar el concepte d'envellir. I per això jo dic, no parlem d'envellir, parlem de longevitat, sisplau. Parlem de que tenim molts anys en bones condicions, molts més que els nostres avis. I això, amb això hem de fer alguna cosa. Hem de veritablement treure-li suc justament a aquesta nova etapa que ha aparegut. Jo sempre dic que el segle XX es va inventar l'adolescència i el segle XXI s'ha inventat la jubilació, la vellesa i la longevitat. Vull dir, s'ha inventat una nova etapa vital que normalment, a veure, va... Jo no crec amb les generacions, eh? Crec amb els cicles vitals, que és una altra cosa diferent, eh? Perquè cadascú les viu com pot, eh? Els cicles vitals. Aleshores, però al voltant dels 55, vale? Al voltant dels 55 comença una nova etapa vital que té a veure amb una cosa que ens preguntem. Hi ha alguna cosa més? Ja he fet el meu contracte social, ja he tingut fills, he tingut una casa, he tingut les vacances, he fet tota una sèrie de coses, un treball, tal i qual, que em demanava la societat. I ara què? I l'ara què és el que inicia un nou cicle vital, cadascú a l'edat que sigui, no hi ha dues persones iguals, i això és un repte que tenim d'aquí en endavant, un repte importantíssim, perquè és la nova revolució. La revolució demogràfica és, en aquest moment, penseu que som a Catalunya el doble, els més grans de 50 anys que els menors de 18. Així que som la nova majoria, aprofitem-nos d'això.
1: Haurem de tornar a ser pioneres.
2: Volia recuperar l'Anna, la companya, perquè... ja dic, no ho expliquem pas gaire sovint, tot i que hi ha qui ho capta, l'Anna és intel·ligència artificial i el que nosaltres fem és que parlem d'ella gairebé com una humana.
0: Efectivament. Se li nota una miqueta, eh?
2: Se li nota perquè té aquesta veu el que diem que fa dubtades i russa d'origen, no. Però justament és això, nosaltres li hem acabat donant nom, dic nosaltres perquè entre el Miguel Ángel i jo li formulo el tema, el Miguel Ángel matitza a vegades, escolta, com li preguntem, justament és això, apliquem criteri. Clar. Parlem amb l'Anna, però aplicant un criteri de què anirà el programa, que és el que volem que l'Anna ens documenti. I ella ho fa molt bé, documenta molt de pressa, i a més, si nosaltres hem estat encertats en preguntar-li, ens ajunta la informació que teníem interès en compartir. I a més, quan ens la fa, nosaltres la revisem, la mirem altra vegada.
0: Sap el que no té? No s'equivoca. No s'equivoca, vull dir, amb el to, no amb el concepte, depèn tant de nosaltres que s'equivoqui,
2: exactament.
0: El que vull dir és que dona una sensació de seguretat que no dona cap ser humà, vale? El ser humà normalment quan parla, i ara quan nosaltres parlant tenim vacil·lacions, i tenim una cosa que tampoc té la intel·ligència artificial, que és coneixement tàcit.
2: Clar, té experiència.
0: El que no està escrit.
1: Això no ho té. És el que li falta a la intel·ligència.
2: Però de fet,
0: no només, de moment,
2: jo afegiria que de moment, perquè la intel·ligència artificial, la gran revolució també, parlant de revolucions, tot són grans revolucions, crec, o m'agrada a mi el concepte, també, és el fet de que s'alimenta amb humans, està donant molta feina a filòlegs, per exemple, que seria la meva carrera, perquè s'alimenta d'humans, no només en quant a informació, no només en quant a conceptes, també està adquirint emocions, està adquirint... De fet, els bones tardes de l'Anna no estan programats per nosaltres, i a cada pregunta que li fem ens dona una resposta diferent, intentant, ara per ara, imitar les emocions. No dic que sigui la meravella de les meravelles d'intel·ligència artificial, sinó que tenim la capacitat, com a eina digital, una més que ha aparegut, de poder-la fer servir, i és molt profitosa, que tot depèn, com sempre, del com. I probablement nosaltres, la nostra generació, amb aquesta experiència que tenim, com deia l'Oriana Falaci, no sé si sabidoria seria la paraula, però sí experiència, podem contribuir a que aquest món... jo m'estic venint d'arribar, Laura?
0: Em sembla molt bé.
2: Contagiada, a més, cert que quan hem arribat, quan estàvem preparant el programa i ens hem trobat, a part de la il·lusió de trobar-nos, per part meva des de luego, el primer abraçada, en aquella conversa que hem fet a nivell de cadira, jo encara estava així com, és que jo això de la... allí. Esto yo lo veo mal, jo lo veo mal, eh?
0: A veure, no, parlem-ne, perquè, escolta, no vull de cap manera...
2: Minimitzar, clar.
0: Exactament, clar. El que és molt important, torno una altra vegada al tema del propòsit i torno una altra vegada al tema de la planificació. Una de les coses que no podem donar a l'esquena és que anem a menys, vull dir que... Això ho tinc claríssim, i ho veig cada dia. Sí. El que és important és que això es pot planificar perquè a l'envelliment es ralenteixi, sigui molt més lent, i a més el que està fent en aquest moment la tecnologia, la medicina, sí, la biologia, és brutal, eh? Cada dia surt alguna cosa que té a veure amb el ralentitzar l'envelliment, i això és molt important transmetre aquest concepte. Sisplau, no us deixeu, no estigueu amb una... amb un sofà tot el dia. Per què? Perquè la planificació de la jubilació té a veure amb justament preparar-nos perquè el cos comença a fallar, preparar-nos perquè la memòria s'ha d'exercitar cada dia,
2: si no se'n va, eh?
0: Vale. I aprendre alguna cosa cada dia, la cosa que sigui més nímia, és igual, però cada dia aprendre alguna cosa. Tot això és el que té a veure amb el que li diuen manteniment, eh? Si hem passat del segle XX, segle de la productivitat, estem al segle XXI, al segle del manteniment. Fem de tot per mantenir-nos àgils, intel·ligents, productius. El tema del manteniment serà cada vegada més important. Tot el que són les empreses estan invertint moltíssima pasta, moltíssima, en temes de manteniment. Sí. I això és un dels missatges que jo voldria dir. Sisplau, heu de treballar amb el vostre manteniment. Cada dia.
2: De fet, i no ens hem convertit també en un nicho de mercat?
0: Som. La silver economy és
2: l'altra
0: gran moda. Però una de les coses que està canviant és que la silver economy fins fa 4 dies era justament productes que tenen a veure amb la dependència. O sigui, els panyals per les pèrdues d'orina, els pagaments per la dentadura postissa...
2: M'estic animant més. Era
0: això. I en aquest moment que està passant a les empreses? Totes les empreses, siguin del sector que siguin, veuen que el consumidor del futur és gran, i per tant el que ja no va de taca-taques i ja no va exclusivament això de panyals, sinó que va de que qualsevol servei i qualsevol producte ha de tenir aquesta capa de qui en comprarà, i qui en comprarà normalment té anys.
2: Hi ha un tipus de producte ja fa molt temps que a mi particularment em posa una miqueta nerviosa, que són els anti-aging.
0: Hombre, bueno, també està canviant això, està canviant. A veure,
2: i amb dones, amb dones sobretot, fem una mica aquest viratge també.
0: Bueno, espera, que els homes també ara en aquest moment, a veure, fins fa 4 dies, un home amb canes,
2: Era interessant,
0: i una dona amb canes bella. Era vella, vale? Això està claríssim, però això està canviant també. A veure, el tema de l'anti-aging, sobretot amb la cosmètica, està una de les maneres, ja dic, d'aquesta exaltació de la joventut. El missatge que es donava sobretot a les dones era: t'has de mantenir fèrtil més enllà de la menopausa.
2: Sí.
0: La sensació de que estàs fèrtil més enllà de la... I deixeu-me que sigui així de crua, però el missatge era aquest: no ha de semblar mai que has perdut la capacitat de tenir fills. I això és el que hi ha al darrere de tota aquesta història de mantenir un aspecte jove. I de fet, si a l'edatisme una de les coses que té dolentes és que és l'única discriminació que exercim en contra nostra quan, per exemple, fem servir productes anti-aging, per exemple. Què està passant? L'Oreal, per exemple, i deixeu-me que digui una marca perquè és pionera en aquest sentit, ha substituït la paraula anti-aging per la paraula pro-aging, perquè ara tot està encaminat justament al manteniment, una altra vegada, al manteniment. Fins i tot el tema de la cirurgia estètica està ara més encaminat al manteniment que no al rejoveniment. Sí. Vale? Sí. és més natural, és més natural. I el mateix amb els suplements alimentaris, el tema del magnesi com a obsessió, tot
2: senyor,
0: això...
2: No sé és... per què no tenim un vas de magnesi.
0: Sí, exactament, no? A la vena, directament.
2: Això ho hem de treballar, eh?
0: Això, per, o la vitamina D.
2: Ho anotem, eh, Miguel Àngel, una dosi de...
1: No, però
2: magnesi. Per
1: tant, els caramelets aquells que et donen, la sí. pastilleta de magnesi.
0: Però, és,
2: però
0: això
2: no que el magnesi vagi bé, eh?
0: És negoci, és negoci, lògicament. Però el que està canviant és això, de mantenir-te jove el més temps possible a mantenir-te el més temps possible. Aquest canvi és el canvi de model, el canvi de model.
1: De fet, ja es veu en els, en les publicitats, no?, fa uns anys amb els anti-aging, en anglès xirria, et venien productes per tu amb 50, 60 anys que els promocionaven models de 20 o 30 anys, no? Per tenir la pell com, i penses, no, jo no podré tenir mai de la vida la pell de 30 anys. I ara ja sí que és cert que publicitàriament es comencen a veure dones que no tenen 60 o 70 anys però que tenen 50, que dius, bueno,
0: fins i tot mira, està fent molt el cinema, està fent molt en aquest sentit. Una pel·lícula amb protagonistes de més de 60 anys era una cosa raríssima fa 20 anys. Actualment cada dia surt una.
2: Estic rient perquè me'n recordo Cocoon.
0: Cocoon és una pionera en aquest sentit.
2: Perquè a més era per justament aquella colla de gent gran que el que volia era sentir-se bé altra vegada.
0: Sí, no, rejuvenir.
2: Rejuvenir.
0: I ara no és rejuvenir el tema, eh? I us poso com a exemple el Gran Hotel Marigold.
2: Sí, vale? Per exemple.
0: De gent de més de 80 anys que inicia un nou cicle. Inicia un nou cicle.
2: I un altre, també des del cinema, jo crec que un altre, ja com a personatge, que també ha influït molt en aquest canvi, és Clint Eastwood.
0: Bueno, la Jane Fonda.
2: I la Jane Fonda també. La Jane Fonda va tenir aquella època que li donava per saltar, estava molt aeròbica, sí, recordeu?
0: Sí. No, però us recomano un TEDx, una xerrada TED de la Jane Fonda, parlant justament de la nova etapa vital.
2: Exacte.
0: I bueno, Clint Eastwood, que diu això, no?, d'aparcar el vell quan el nota venir.
2: Que no entri.
0: A veure...
2: Però a més a través dels seus personatges, vull dir, també.
0: Ja,
2: ell, que era l'home dur, l'home resistent, aquell home... ha fet que el seu personatge, aquest personatge que venia des de l'època de l'Oest,
0: sí, Harry el Sucio, directament,
2: Harry el Sucio i tal, ha fet que vagi envellint. I en ja no és una pel·lícula nova, perquè aquest home ja fa temps que la va fer, que és el Gran Torino, per exemple. Tenim allà un home gran que, és a dir, ha tingut l'habilitat, jo crec, de saber, igual que ell anava creixent, no dic envellir, creixent, els seus personatges també ho anaven fent. No deixaven de ser el perfil que eren, però adaptats a l'edat que ell anava adquirint.
0: Sí, però mira, el Gran Torino que has posat com a exemple, el que fa és un procés justament de canvi de...
2: De paradigma, de propòsit de vida.
0: Sí.
2: En aquesta integració, més a més, social, col·lectiva, ell forma part de la seva realitat. Una realitat canviant el seu entorn, que primer rebutja, i després integra, i això vol dir estar actiu
0: i després lluita.
2: I lluita,
0: lluita per millorar-la, per millorar-la, que és això el que jo deia.
2: Som
0: els nous revolucionaris. I ho dic amb coneixement de causa en aquest sentit, perquè la meva lluita, la lluita contra l'edatisme, és una lluita doncs que jo penso jo porto 18 anys treballant el tema de la gestió de l'edat. 18 anys. Fa 18 anys era cridar al desert, absolutament. Actualment no paro de fer conferències, de fer xerrades, vol dir que hem obert una escletxa, una nova escletxa, per treballar el tema. Em deies que aquí a Sant Quirze és un dels temes, el tema de l'edatisme, que s'està posant a sobre la taula.
2: Ha format part d'aquest 8 de març, que de fet aprofito, l'edatisme té marca també amb les dones?
0: Home, i tant. A veure, per una qüestió que ja ha sortit i que és el tema justament de la fertilitat, vale? Si, a veure, ja la discriminació per gènere, que hem fet molt, però encara estem en plena, en plena, li afegeixes el tema de l'edat i ja la pera, no? ja la pera. O sigui, efectivament, ser dona gran és una doble discriminació, lògicament, eh? Lògicament, per una qüestió de que la lluita de, diguem-ne, jo prefereixo dir sexe que no gènere, eh? Uh-huh. Perquè el tema del gènere, jo no sóc una cosa, jo tinc sexe, no?
2: Sí, sí,
0: el
2: sí.
0: Gènere és que no, que si fos una cosa encara, no?
2: Sí,
0: però
2: sí,
0: bueno,
2: sí.
0: la qüestió és que per ser dona, efectivament, ja estic molt acostumada. Mira, jo estic amb una associació, amb una associació que es diu ASENCAT, Associació de Sèniors de Catalunya, que som 140 socis d'exdirectius d'empresa, persones que hem tingut càrrecs de responsabilitat en empresa i ara estan jubilats. Doncs, de 140 som 7 dones. Vale? Lògicament, perquè no hi havia en directiva, bueno, no és que hi hagi moltes més ara, però, clar, lògicament, persones de la meva edat, homes, tenen una cultura patriarcal absolutament, absolutament en vena. Vull dir, és molt difícil, molt complicat. Ja fan esforços, aquests, els meus amics, fan sí. molts esforços. Però els hi surt de natural, que quan tu parles, per exemple, et tallin a meitat de la frase.
2: El mansplaining.
0: Els hi surt de natural i no, vull dir, no tenen consciència en absolut, perquè és una qüestió cultural, és una qüestió apresa. Vull dir, no és una qüestió que vegin com una agressió. I no se n'adonen, que jo m'he sentit moltes vegades, també estic acostumada, i per tant no ho visc com una noia de 20 anys, que si em tallen a mitja frase, doncs estic acostumada a callar-me.
2: Mhm.
0: Vale? En aquest sentit crec que és una doble discriminació per dona i per gran, vale? Mm. Amb tot el meu carinyo amb els meus companys de Sencat, que són una meravella, sobretot a l'esforç que estan fent per no ser per masclistes, no? Que l'estan fent, que consti,
2: sí,
0: eh?
2: Sí,
0: sobretot estan fent d'avis, que era una cosa impensable fa 20 anys, que els homes fessin d'avis. Que facin d'avis vol dir de, no només d'explicar històries als nens, sinó de involucrar-se a cuidadors de veritat. I això és un canvi brutal que s'està produint i ningú en parla. ¿Vale?
2: Perquè no crec tampoc que agradi gaire parlar-ne.
0: Oh, clar.
2: És allò de...
1: Però cada vegada més, i els homes cada
2: segons
1: vegada...
2: Segons qui ho diré, per no agradar-li.
1: Cada vegada més, i em sembla que va ser l'altre dia en el taller d'escriptura, no me'n recordo qui va ser, que comentava del pare que agraïa a la filla el poder haver-lo deixat mostrar aquesta cura vers els nens.
2: La Montserrat ho va dir.
1: Que no podia haver exercit ell amb els seus fills perquè culturalment no podia ser. I en canvi agraïa ara ja d'avi aquesta cura, aquesta paternitat, poder-la exercir amb total llibertat.
0: Pues fixa-t'hi que això ho estan fent els avis. Però està fent la meva generació.
1: Però que ara per això que cada vegada més hi ha aquesta necessitat per part dels homes. Avis.
2: També estem fent una revolució per aquí. Estem en un no parar, això és un non-stop. Crec que ja estem en els darrers minutets, em sembla, si no voldria equivocar-me. Què tenim per davant? 6 minutets encara? Val, tenim 6 minutets, doncs aprofitem-los tot el que puguem. I tot el que puguem seria alguns, per mi, és una de les propostes. Abans i ara, ho hem repetit en diferents moments al llarg de la conversa, situant-nos com si també si aconsegueixo reflectir, què vull dir? Parlant de nosaltres mateixes, en algun moment hem dit que abans nosaltres fèiem, probablement la gran revolució és oblidar-nos d'aquest abans. Estem fent, home, l'abans no l'hem d'oblidar, evidentment no em refereixo a oblidar el passat, sinó conjugar en present. No sé si us ha passat, a mi em va passar una benzina, vaig agafar un empipament, eren els primers signes de que ja semblo gran per alguns. Aplicació de mòbil de benzinera. Se'l vol instal·lar? Jo, sí. Jo no sóc una nativa digital, jo vaig néixer encara amb les màquines d'escriure. Per tant, tenim com totes les de la taula a favor, hem passat de màquines d'escriure a ordinadors amb els floppies aquells enormes, és a dir, ens hem adaptat, i a mòbils. Doncs el noi que me tenia era: vol que li faci jo? Jo: no. No, no seré tan ràpida probablement com ell, no ho seré, però ho faré igualment. Jo he arribat al final de gairebé de moltes coses, no? És això, l'ara, és el dir no en algun moment, quan sentim aquella cosa de m'està vostè... Bueno, l'altre va ser anar a un dinar de gent gran i jo pensava, no sé per què estic aquí, i aleshores una persona d'aquí mateix de Sant Quirze em va aclarir: perquè ja ets gran. I jo dic: què dius? Clar, jo sóc com... per això he vingut. Ostres, bueno, això ja són coses que un es fa un amb la seva edat. Aquest dir no és important, igual que dir sí, clar, però el no, que costa molt,
0: a
2: vegades...
0: Fonamental el no, i fonamental... No, espera, perquè t'ensenyaré una aplicació molt millor que la que m'estàs ensenyant tu.
2: Per exemple...
0: Aquesta és aquí, encara més provocadora.
2: Aquesta m'ha agradat molt.
1: Aquesta l'has de saber.
0: O no. A veure, és una provocació. No, és una sí, provocació.
1: Jo em nego a que... O sigui, jo dic, no, explica-m'ho. Però ho vull fer jo.
0: Sí, no, però l'explica-m'ho, calla tu.
2: Sí,
0: tu calla. Sí. No, escolta.
2: No anem bé me l'explica-m'ho.
0: No, jo una de les coses que tinc clares és que si alguna cosa hem guanyat amb l'edat és la capacitat justament d'ensenyar.
2: Sí.
0: Vale? I això la gent jove ho ha de saber. Que jo sóc molt bona ensenyant. Molt bona. Entre altres coses perquè no faré mai alguna cosa per tu. Perquè aprendre és justament canviar la teva realitat. Clar. I canviar la teva realitat ho has de fer tu. Vale? Aquesta és una que em sembla importantíssima de cara al futur. No només dir no, sinó a més dir no, és que jo... Saps què passa? Que tinc a més l'aplicació d'una altra bencinera i ja tinc masses aplicacions, per exemple. Vale? Coses d'aquest tipus que tinguin a veure amb, escolta, m'estic posant en valor. M'estic posant en valor. Si jo dic ensenya-m'ho, no m'estic posant en valor. Jo em poso en valor si d'alguna manera el que dic és soc autònoma i soc autosuficient. Vale? Clar, i això és importantíssim.
2: Són truquis, són truquis.
1: Però tant d'ensenyar, jo estic disposada, jo sóc conscient de que no ho sé tot. Per tant, m'han d'ensenyar i jo no sóc nativa digital.
2: No, amb això estem, però això és també una això que has fet ara, és que ho he fet amb les mans. Clar, estem a la ràdio, no es veu. Val? Però fer així és el que té la ràdio, que té molt encant, eh? Però les mans de la Lola no s'han vist.
0: No les hem vist.
2: Però justament és això, el no ser nadiu d'algú significa que tens molt per aprendre, però a més tens totes les habilitats per aprendre. Que aquesta és una part, Laura, jo te l'agraeixo molt, eh? Perquè m'has ajudat a portar-ho a primera, en el meu primer focus, no? Que és allò que jo sí sé fer. I el que jo sí sé fer em permet aprendre-ho tot.
0: Bueno, potser... I ensenyar, que insisteixo, que és el diferencial de l'edat. O sigui, una de les coses que surt de natural quan compleixes anys, et surt de natural, és la necessitat d'ensenyar amb un altre, perquè tens experiència. I a més, un concepte que vull aportar, que és el tema del coneixement tàcit. El coneixement tàcit és el que no està escrit enlloc, vale? Que és el que dona l'experiència. I aquesta transmissió del coneixement tàcit només es fa d'una manera, que és amb la narrativa. Uh-huh. I aleshores és un poder que tenim, és un poder meravellós que tenim. Vale? Jo segurament no sé tot ni molt menys, intento aprendre cada dia alguna cosa com et deia, però sí que sé claríssim que les coses que jo sé que no estan escrites enlloc les puc transmetre a gent que no les sap,
2: però sense quedar com el cuento de el viejo cebolleta.
0: Ah, no, el viejo cebolleta nada.
2: Això no ho tenim. Perquè mentrestant continuem aprenent. És que aquesta és la part, jo crec, transmetre el que tu saps, però segueixes aprenent.
1: És
2: no.
1: Que jo
2: per
1: vull
2: tant...
1: aprendre.
0: Sí. Jo cada dia intento, eh? Intento cada dia aprendre. I hi ha una cosa que m'agrada molt, la figura de mentor, el profe, diguem-ne, de Telèmaco. Perquè... és la diferència justament entre la bola cebolleta i el que és veritablement un transmissor de coneixement. El mentor, el profe de Telèmaco, el que volia és que Telèmaco fos millor rei que Ulisses. Fos millor, vale? No volia dir jo mira quan sé, sinó jo t'acompanyo
2: perquè
0: en que siguis millor que el teu pare.
2: Això és un mentor, el que acompanya l'altre perquè sigui la seva millor versió.
0: Exactament, i això és el que tenim l'obligació de fer.
2: Tenim feina, Lola.
1: Sí.
2: Això sí. Ara ho hem d'explicar al taller i hem d'anar fent.
1: No, jo tinc claríssim que queda molt camí per fer, que ho volem fer, que
3: i que
1: hi ha gent disposada i que ho farem.
3: Moltíssimes gràcies, Laura.
0: A vosaltres, de veritat, ha estat un plaer, m'ho he passat bomba.
3: Lola, moltíssimes gràcies també, que t'has acostat per aquí. Amb la moto potser has vingut?
1: Amb la moto
3: he vingut, eh? Sí, sí. I moltes gràcies, Miguel Ángel, com sempre. Moltes gràcies a l'Anna i la seva intel·ligència artificial. I a tots vostès, fins la setmana que ve. Bona setmana. Adéu.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Som solidaris. Xerrades amb consciència amb Laura Roger.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou programa dels Som Solidaris. Us volem parlar del poble saharaui, una història pendent. I bé, doncs, us voldria fer uns breus apunts. El Sàhara Occidental va ser colònia espanyola fins al 1975. Quan Espanya va marxar, no es va fer el referèndum d'autodeterminació que demanava l'ONU. En lloc d'això, el territori va ser ocupat pel Marroc i breument per Mauritània, provocant l'exili de milers de saharauis als camps de refugiats de Tindouf, Algèria. El Front Polisari, representat i reconegut del poble saharaui, va proclamar la República Àrab Saharaui Democràtica i va iniciar una guerra que va acabar el 1991 amb un alto al foc i una promesa clara: un referèndum perquè el poble saharaui pogués decidir el seu futur. I aquest referèndum mai ha arribat. Avui, el Marroc controla la major part del territori, mentre desenes de milers de saharauis viuen encara com a refugiats al desert, depenent de l'ajuda humanitària. Els territoris ocupats, organismes internacionals denuncien repressió, persecució d'activistes i vulneració dels drets humans. La comunitat internacional parla de solucions, però el poble saharaui continua reclamant el mateix de sempre: poder votar, poder decidir, poder tornar a casa. Perquè el conflicte del Sàhara no és un conflicte del passat, és una descolonització inacabada i és, sobretot, una qüestió de drets humans i dignitat. Estem amb la Cristina, amb el Lluís i amb el Fermí. Bueno, com us dèiem, volem posar veu a un poble que fa més de 50 anys que espera justícia, el poble saharaui. La Cristina i el Lluís han arribat fa uns mesos dels campaments saharauis i en Fermí porta més de 40 anys treballant des de Sabadell pel poble saharaui. I primer que tot us els presento. En Fermí Bellbé, activista, membre fundador de Solidaris amb el poble saharaui, membre fundador de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui i membre de la Lliga dels Drets dels Pobles. La Cristina, farmacèutica, infermera, que ha anat als camps de refugiats, i el Lluís, metge, traumatòleg, i que també, junt amb la Cristina, ens venen del camp. I bé, ara ja estem tots presentats, doncs bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I no sé, doncs aquí és posar això, posar en veu i posar, donar llum una mica de que surti, no?, de que la gent se'n recordi que existeix un poble saharaui que fa 50 anys. Bueno, vosaltres ja ho acabeu de veure, que encara està en el desert, no? El que té més experiència és el Fermí. Doncs Fermí, comences tu i després els que ells ens vagin explicant.
1: Bueno, això de l'experiència ve donada per l'edat, esclar.
0: També, dimoni sap per vell, no?
1: No, jo primer de tot agrair-te, Laura, l'oportunitat d'aquesta taula, i és una taula que em fa il·lusió perquè, com deies tu, els que portem 40 anys amb aquesta història, veure que ara hi ha gent jove, la Cristina, exacte, en Lluís, que continuen tenint aquesta sensibilitat, després ens explicaran el motiu pel qual els porta, diguem-ne, a fer aquesta activitat de solidaritat allà al Sàhara, allà un terreny aspre, dur, pobre, diguem-ne, amb moltes mancances, que segur que les, diguem-ne, però per tant, diguem-ne, a mi em dona la il·lusió de veure que encara hi ha, no que encara, segur que hi ha gent, però joves, en les quals continuen batallant, lluitant per aquests valors, que tu també ho deies, no?, de defensa dels drets, de defensa dels pobles, de defensa d'aquests valors de les, del dret internacional, de la justícia. Per tant, aquest és una batalla que, que la tenim molt difícil, però està bé, diguem-ne, que hi hagi gent jove que continuï treballant.
0: Aquesta...
1: No? Per tant, m'agradarà molt sentir-los, que ens expliquin què és, sí, el que estan fent,
0: exacte,
1: què és el que s'han trobat en allà,
0: exacte,
1: podem anar-ho contrastant, però en qualsevol cas jo em sembla que els protagonistes són ells.
0: Sou tots tres, perquè tots tres teniu la vostra visió i teniu les vostres experiències, però Lluís i Cristina, com ho decidiu i què us porta? Comenceu qui vulgueu dels dos, no? Però una mica, com hi arribeu?
2: Doncs, mira, a mi em va arribar una mica per casualitat que una amiga d'una ONG em va passar aquesta informació que estaven buscant infermers, farmacèutics, metges de tot tipus, especialitats, i per anar amb una experiència de 10 dies que és relativament curta en el fons, sí, per anar als pobles saharauis. I llavors bueno, vaig presentar la candidatura perquè sí que és un tema que sempre m'havia mogut, no? Poder anar a algun lloc a cooperar, i més des de la vessant professional, no? De poder ajudar en el sentit pues, d'infermera o de farmacèutica. Em cridava més la infermera, he de dir, però, i llavors això, vaig presentar-ho. Sincerament, coneixia ben poc d'aquesta realitat, i de fet la gent del meu entorn també la coneix en general ben poc, que també em sorprèn. És com que no ens arriba, i de la meva generació, és com que no ens ha arribat gaire. Sí que hi ha certes persones interessades en el tema, el que sigui, però en general no arriba. No sé, és com que Espanya ens ho ha amagat d'alguna forma. I res, una mica això. Llavors, bueno, ens vam llançar a l'aventura, que no coneixíem a ningú, entre nosaltres no ens coneixíem.
3: Tampoc us coneixeu, tot i ser veïns, i quasi de la mateixa zona, no?
4: Casualitat, sí.
3: Casualitat.
4: Total,
3: sí. I a tu, Lluís, com t'arriba? La crida o...?
4: Pues jo havia fet alguna de cooperació en altre context, i en algun camp de refugiats per a Grècia, a Vial, i havia anat un parell de vegades, i a l'hospital ho sabien, i també a l'hospital té una mena de germanament, de conveni amb aquestes associacions. I llavors algun company m'ho havia comentat: escolta, si algun cop necessiten jo t'ho dic, perquè segur que a tu te faria gràcia. Bueno, va ser així, m'ho van oferir la possibilitat, i de seguida vaig dir que sí.
3: Coneixies el tema saharaui?
4: Molt poc, o sigui, pensava que ho coneixia una mica, però després vaig descobrir que descobria poc i malament.
3: Clar, els que tenim una edat vam viure la Marxa Verde, recordes per mi? Vèiem, bueno, van ser uns anys importants, la mort d'en Franco, la Marxa Verde...
1: Recorda, Laura, que aquella època era un tema secret que no es podia fer públic.
3: No.
1: Era informació secreta. Estaven passant coses i la premsa no ho parlava. No. Era un tema secreto i estava prohibit parlar-ne. Estem parlant dels anys 75, per tant coincidia amb la mort de Franco i tot plegat.
3: Era,
1: i era secreto, matèria reservada, que en deien. I aquesta matèria reservada no se'n parlava. Fins que no va ser a partir dels anys 80 que aleshores va començar a sortir, diguem-ne, una mica la llibertat de premsa i tot plegat, i va començar a emergir. Tot i que en aquella època nosaltres teníem prou problemes per articular-nos a nosaltres democràticament.
3: Clar, és que estem sortint d'una dictadura, nosaltres.
1: Aquesta també era una altra, però diguem-ne, fins a llavors, aquells 5 anys, era matèria reservada i no se'n podia parlar. I ara hi ha una altra forma de fer matèria reservada, que no se'n parli, perquè es parlen d'altres coses, a part de que estem en un altre moment, Sabeu que totes les notícies són molt efímeres, Diguem-ne, no cal parlar del poble palestí, que de cop i volta ja fa dies que no se'n parla. Però aquesta és una altra situació en la qual també ens porta el desconeixement, l'oblit, ignorància. I tant està bé, diguem-ne, que anem dient que no s'ha resolt, que continua pendent, que hi ha una població allà que està víctima, que està patint i que ho està passant malament. Hi ha una població partida en dos parts, una població que està en els territoris ocupats, a lo que és l'antiga Villa Cisneros, que ara actualment Dagla, la Lluna, es Mare, etc, que he tingut l'oportunitat de ser-hi ara fa qüestió d'un mes, i la població que està en els campaments, que està en unes situacions que vosaltres haureu pogut contrastar, diguem-ne, molt dures, per les qüestions climàtiques, per les qüestions de recursos, per les qüestions de convivència, per tot plegat, no? Per tant, sí que la batalla aquesta contra la informació i d'anar posant llum en aquest tema perquè estigui viu, això és una batalla importantíssima. Tant o més important com el que estan patint en allà, amb totes les seves mancances que puguin tenir. Però si no hi ha un coneixement d'una opinió pública, poc es podrà avançar amb la solució o el camí de solució d'aquest conflicte.
3: I vosaltres a quins campaments aneu? Perquè vosaltres aneu directament als campaments.
4: Sí, nosaltres anem directes a Tindouf. Sí, nosaltres via Argelia després anem a Tindouf, i ens porten fins a... En el nostre cas vam anar a Bojador. I d'allà ens vam moure per totes les wilayas, no?, que li diuen wilayas, i en el nostre cas anàvem pels hospitals. Pràcticament els van trepitjar tots. Jo
1: anava a Boula.
4: Vam anar a Boula.
1: El 12 d'octubre
4: no vam anar.
1: No?
4: No, o era el militar. El 12 d'octubre sí que vaig anar jo, sí que vaig anar. Sí. Que, com li deien ara?
2: Com
4: li deien, sí. Sí, vam anar a Dagla també.
2: A Dagla, sí.
4: Vam anar a la Llum, també. I bueno,
1: mare.
4: És mare també, correcte. És mare de Unidos i hi havia feina, és mare. Sí, sí, sí. I vam anar a conèixer, bueno, a conèixer no, vam anar a treballar i a fer docència dintre de les possibilitats que oferia el context en tots els llocs on hi havia entorn sanitari.
3: Perquè quantes persones, jo tenia un promig, vaig llegir, bueno, aquests últims dies que m'he estat més buscant més informació, com unes 175.200.000 persones encara.
2: Això que deien, no? Entre 150 i 200.000, i que tampoc està del tot ben sensat.
1: No, és una dada que mai sabrem. Diguem, la dimensió va per aquí, 150, 170, però no la sabrem per diferents raons, eh? per raons allò d'estratègies, per raons de seguretat, etc. Però bueno, estem parlant d'una dimensió d'aquestes característiques, eh? 170, 150.000.
4: Quadraria bastant amb el que vam veure als hospitals, perquè... Clar. Perquè pel volum de feina que vam tenir o per les urgències que arribaven corresponien a una població, jo crec que entre 100 i 200.000, sí, d'habitants.
3: Déu-n'hi-do. Què és el que més us va impactar? A tu, Cristina, com a infermera, què és el que més et va impactar? Manca de material? En portava nosaltres?
2: Nosaltres vam portar alguna cosa de material. Vam portar medicació i, bueno, material, gases, així, en principi ja en tenien, però és veritat que els ho donen tot, o sigui, tot els hi envien i a cada hospital... Jo vaig estar a dos hospitals, a dos, a Esmara i a Bojador, i cada un tenia el seu material. No? Per exemple, a d'un se li va acabar la silvederma i ja no n'hi va haver més. Hi havia una noia especialment que havia tenir una cremada i no tenia
3: un recorregut
2: tampoc. Però la manca de material i també la formació que tenen, o sigui, al final allà no tenen metges durant l'any i compten amb els o bé metges de persones saharauis que estan vivint fora i tornen i estan allà durant les vacances i treballen, que sort en tenen perquè a més parlen l'idioma i tot, o bé cooperants, que nosaltres hem d'això 10 dies, que és ben poc. I llavors la resta que tenen allà són infermers tot l'any, que sí que és gent d'allà, però que la formació que tenen és bastant
3: eficient.
2: Sí, perquè clar, o sigui, però clar, tampoc pots anar des de fora a dir, no,
3: clar,
2: les coses
3: no,
2: es fan així,
3: no,
2: però costa molt veure aquest equilibri, no, d'intentar ensenyar però des del seu nivell i la seva cultura, que és difícil entrar-hi si ets de fora, no? Però, i amb la falta de material, o sigui, tot una mica, no? I veus les perspectives d'aquí a poder-ne aprendre, o sigui, clar, és difícil perquè tu ara hi vagis 10 dies, sí que, bueno, vam fer el que vam poder i alguna cosa vam fer, jo penso, eh? Però que al final tenen una mancança important d'això de formació, sí que tenen una escola d'infermeria, però el nivell era molt, molt,
3: molt, baix.
2: Molt bàsic.
3: Quins hi donaven, o sigui, les classes allà?
2: Curiosament, bueno, deu ser així, eh? Els donaven persones cubanes, infermeres cubanes, que venen allà de missió 3 anys i els hi donen. Però clar, ara un dia venen, l'altre no es presenten a classe, i clar, això també dona una continuïtat una mica precària.
1: En el fons hi ha un gran tema de manca de recursos.
3: És que és aquest el
1: hi ha un gran
3: principi.
1: Tema de manca de recursos. És a dir, diguem-ne, allà et pots trobar de que el que explicava ara la Cristina, no? Diguem-ne, uns venen aquell dia a classe i l'endemà no venen per què? Per 50.000 raons, perquè a casa hi ha hagut el germà que s'ha posat malalt, o perquè, diguem-ne, hi ha una visió també de futur, no? Diguem-ne, de què serveix, quina visió de futur també tenen. Aquesta és una, I l'altra, que és un altre dels grans problemes que també que han tingut els saharauis, que ha sigut amb tota la formació que han fet a Cuba. És a dir, Cuba ha sigut un gran aliment de formació en metges.
3: Sí.
1: Diguem-ne, ha sigut un gran aliment. Però què ha passat?
3: Que a Cuba...
1: Que, bueno, diguem-ne, són saharauis, van a Cuba, es fan metges a Cuba, venen aquí i surten del país. I surten del país, diguem-ne, això de la diàspora dels metges passa al Sàhara, passa aquí, vosaltres ho sabeu més que ningú, però clar, aquest és un gran drama també, i per tant allà que es queda amb una estructura molt feble, per tant és molt important, diguem-ne, que hi vagi gent de fora i que els digui, encara que la Cristina sembla que hagi fet poca feina, jo penso que n'ha fet molta no l'ha explicat i no l'ha vista. El mateix fet de que hi hagi gent que els vagi a veure en allà,
3: per ells ja és...
1: Ostres, no ens tenen abandonats.
3: Exacte.
1: No ens tenen abandonats.
3: Encara existim, no?
1: Encara existim. Encara hi ha uns espanyols, encara hi ha uns catalans, encara hi ha uns sabadellencs que ens venen aquí i ens tenen en compte i se'n recorden. En aquest aspecte, els dona amb ells...
3: molta moral i deu aixecar molt d'ànim,
1: com a mínim aire, a part del que deu vosaltres, no? Diguem, de tota la diàspora saharaui que està fora, i que aporta diners i recursos i que aporta, quan tornen, allò, experiència o pràctica o coses d'aquestes. Ja un infermer del taulí, no sé si ho coneixeu, el Yahia, el Yahia és un dels saharauis també format a Cuba, ve aquí i aleshores
3: treballa, doncs, aquí?
1: Treballa al taulí, sí, té plaça al taulí i tal, no? Aleshores va amb comissions mèdiques quan hi va i quan hi va amb la família també està fent això, no? Aleshores, esclar, diguem-ne, aquí sobre la reflexió aquella, el debat aquell de dir on està fent més feina aquest, aquí o allà, perquè clar, quan està aquí, diguem-ne, també va portant recursos en allà, va portant diners en allà,
3: econòmicament
1: això va ajudant, i aquí hi ha una gran trama social, diguem-ne, que és econòmica, que és d'una manca de recursos.
3: Sempre.
1: Que és una manca de recursos, i això ho haureu pogut veure.
3: I tu, Lluís, què vas trobar-te quan vas arribar? Perquè clar, ella com a infermera, però tu com a metge.
4: Sí, a mi m'ha cridat molt l'atenció la dependència que tenen dels cooperants i la manca de continuïtat assistencial, que això és terrorífic realment, perquè no ens ho podríem imaginar. I després m'ha cridat molt l'atenció també que el que nosaltres parlem d'hospitals, perquè la gent faci una idea, això seria molt més semblant a un ambulatori o en tot cas a un Sant Fèlix o a un Coab Cerdanya Ripollet o a un... que no a un hospital, perquè és
1: jo
4: que
1: podrien tenir uns Sant Fèlix.
4: Això mateix. És el que diu la Cristina, que recursos pocs, no? Que hem parlat. I professionals també pocs. I un altre tema, el de la motivació dels professionals o del personal o de la mateixa població, que les expectatives també tenim poques, perquè ja saben que, bueno, de tant en quant ve gent, els ajuda una mica i estic segur que els hi donem molt d'aire, però... Però després què?
3: Acabeu marxant i
4: tot
3: es continua
4: així, quedant. Sí, tot i així, mil situacions i mil anècdotes de pacients que es van veure beneficiats de la nostra ajuda i de segur que tantes de tants altres cooperants que van, perquè me consta que van de Galícia o d'altres puestos del món. Sí.
3: Uh-huh. I jo també us volia preguntar, i la mitja d'edat?
4: Sí, la tenim recollida. Bueno, en el meu cas, que jo vaig veure pacients... més amb patologia traumatològica o articular, sí. La mitjana d'edat va ser de 39 anys.
3: Joves.
4: Joves.
1: Molt joves, molt joves.
4: Sí.
1: Són molt joves perquè la fecunditat és alta i la mortalitat també.
4: Sí, la veritat és que nosaltres veiem pacients de... Bueno, les edats jo a vegades és que no sabia si és que...
3: Molt
4: difícil. Sí, les edats era espectacular, no, perquè tu te feies una idea i després te deien un número i tu deies... Igual no sabia si s'havia confós, si t'havies confós tu, o... I, bueno, pues si s'havien 50, són 50, ja està. I, bueno, sí.
1: El que passa que allà els castiga molt.
4: També
1: es fan, es fan grans molt aviat.
3: I és desert.
1: Sí, és desert, el sol, l'aigua, el desert, diguem-ne, veus aquelles cares de gent jove molt, molt castigats.
4: Tot i així es protegeixen molt del sol, porten guants, van molt tapats, que no ho penses, però quan estàs allà...
3: Bueno, suposo que sí, que pel sol...
4: És necessari.
3: Clar.
1: Sí. Hi ha una cosa que a mi, més enllà d'allà que hi ha... diguem-ne, ho podrem conèixer, a mi m'interessaria saber del taulí això com es viu. És important, perquè fixa't que jo veig, diguem-ne, la situació d'allà, però em preocupa l'oblit, que estiguin oblidats, i per tant mantenir-los vius seria una de les tasques per mi interessants, no? Clar, nosaltres vam fer les primeres comissions mèdiques que hi anaven cirurgians i fèiem operacions allà, interveníem allà en el Bobla, el doctor Bonfil, no sé si el coneixes.
4: Era el pediatre, no?
1: No, aquest era cirurgià. Llavors hi havia un altre, llavors també hi ha un altre cirurgià, que no me'n recordaré el nom ara, que també baixaven, i baixaven anestesiòlegs.
4: Barcons, a lo millor.
1: O Barcons.
4: El Barcons va dir que havia baixat, sí.
1: El Santi Barcons, sí, aquest havia baixat. Mm. Ah, i aquests feien intervencions i feien un número d'intervencions importants.
3: Allà mateix.
1: Allà mateix, allà mateix. Mm. Ara, fer un cirurgià d'aquí costa molt. Sí. Costa molt per tota la situació en què està plegat. Però, diguem, el sentiment aquest dintre del taulí...
4: A mi m'havien parlat molt bé el projecte, però sí que és veritat que no s'havia fet igual un màrqueting molt important. Llavors, no teníem molt coneixement. Llavors vaig haver de parlar amb professionals que havien anat i sí que m'havien parlat molt bé del projecte. Se podria fer extensiu perquè hi haurien més voluntaris, estic segur. Això sí que és veritat que ho publiquen com a la web de l'hospital, però ja està igual.
3: Queda mort, no? Queda...
1: Sí, hi hauria algú del taulí que hagués fet una mica la bandera d'aquesta, de fer això,
4: S'hauria de fer, igual que se fa una sessió mensual de pacient politraumàtic, se podria aprofitar una sessió d'aquestes que se fan a l'auditori, que hi van molts professionals, i fer alguna xarda extensiva, perquè la gent mostraria molt interès, i a més a la gent jo crec que li podria venir molt bé també als mateixos professionals de l'hospital conèixer una altra realitat, perquè te situa una mica, te fa aterrar i te fa ser una mica més realista.
3: I saber els privilegis que tenim, no?
4: Totalment, sí.
2: Sortir de la bombolla, no?
3: Sí.
1: Sortir de la bombolla. Clar. Hi ha un altre món, no?
3: Exacte. Sí.
1: Hi ha un altre món.
3: I donar-se compte... Existint. Quan... Exacte. I sembla mentida, no?
4: Sí. Fins i tot després, a nivell professional, jo crec que la manera que tens d'expressar-te amb els pacients, que igual 7 dies abans d'anar a un projecte així no sabies com encarar una conversa, unes expectatives després les...
3: ja ho veus.
1: Els entens, els acabes entenent.
4: Sí.
1: ara entenc moltes coses, no? Això que a vegades diu, té quina decidir, quin no sé què, diu, ara ho entens. Mm. Perquè clar, venen d'on venen, són el que són, sí. I per tant t'ajuda a entendre molt aquesta és una vessant interessantíssima, per això.
4: Total, sí.
1: Diguem, de fer aquest aprenentatge i incorporar-lo en el funcionament diari, això estaria molt bé.
3: Home, sí que estaria bé és donar veu, donar coneixement, perquè són molts, i és això, que 10 dies teus, 10 dies de l'altre, 10 dies de l'altre, doncs podria haver-hi doncs com una xarxa que fos més regular, potser, no? Perquè des de que hi havíeu anat vosaltres, quan hi havia arribat a l'anterior contingent?
4: Cada any. Sí, el tema és que cada any no sempre són els mateixos professionals que van, perquè cada any representa que hi ha unes necessitats poblacionals i en base a les necessitats fan una convocatòria de...
1: específica.
3: O sigui, és amb el que demanen ells.
2: Ells mateixos ho demanen.
4: Això mateix.
2: I després la ONG intenta trobar aquests professionals. Es veu que n'hi ha que costen més, no? Dermatòlegs, al final havia de venir un i al final no, ginecòleg, que també costa més,
4: psiquiatra,
2: en realitat també psiquiatres.
4: Psiquiatra van aquest any també, que era bastant necessari. Sí. En base
2: a
4: això...
2: És un punt de la seva demanda. Sí.
1: Aquí hi ha també una qüestió molt, molt interessant, que és aquesta, el que ells necessiten i el que tu pots oferir. Com casa és una cosa i altra.
3: Exacte. El que ells et demanen i que tu
1: puguis, clar. Sí. El que està clar que si tu tens un cirurgià però no te'l demanen, però si tu dius que tinc un cirurgià, segur que trobes espai per fer-li fer feina. Segur. Vull dir que, per tant, la gestió d'això també té el seu què, no? Diguem-ne, nosaltres treballàvem molt amb els cirurgians, perquè en aquells moments es demanaven molts cirurgians, i, bueno, havíem arribat a aconseguir això, diguem que fessin un nombre important d'intervencions, no intervencions dificultoses.
4: Cirurgia menor ambulatòria.
1: Cirurgia menor ambulatòria, o fins i tot cirurgia allò una mica més complicada, però, bueno, però clar, això donava molta sortida, perquè llavors els propis saharauis, clar, els han fet alguna qüestió de cirurgia, hòstia, això és interessant, no? Ho dic perquè a vegades nosaltres també fèiem, necessiteu això però també tenim això, com ho casem? Com ho casem? I parlàvem de sanitat, però parlem d'educació, parlem d'alimentació, parlem d'altres coses, aquest debat que sempre teníem, veiem com hi ha, no? Vull dir, per no limitar només, perquè clar, a vegades si fas una convocatòria només volem això, hi haurien cirurgians que estarien interessats i potser no hi van perquè
3: no estan demandats.
1: Però llavors hauríem de dir, escolta, i això en parlarem amb la gent del TAC, o feu valoracions amb el TAC després d'això?
4: Sí, representa que hem d'anar un dia concret que vam agendar a i representar que fem com una mica de debriefing de com ha anat l'activitat i tot això. Ja ho vam fer, allà mateix, de fet, l'últim dia a l'aeroport ja ho vam fer i ho vam escriure tot, però vam quedar que tornaríem a ajuntar-nos. Sí.
1: Perquè seria una qüestió també interessant, diguem-ne, tenir en compte.
2: Sí. És que és un altre tema, aquesta gestió del que ells demanen i el que es té, i un cop allà com es gestiona, no? Cada dia, o sigui... al final aquí al final heu d'anar a l'altre hospital, no? I és que clar, organitzen els de dalt, els de sota no estan al cas, al corrent, nosaltres a l'última hora canvis, no?
1: És allò que dius, a veure, explica-m'hi, no? Arribaves a un lloc, això m'havia passat, parlo de la meva experiència, bueno, què ha vingut a fer? Perdona, això ho he pactat jo ja amb temps, des de Barcelona, des de Sabadell, ho havia pactat. Bueno, vale. Arribaves a Tinduf. Després de Tinduf arribaves al Bobla. Bueno, va, expliqueu-me. Però si ja ho he explicat tres vegades.
3: Sí. I torna-hi.
2: Sí, i això... es perd una mica...
1: Clar, i cadascú, no saps si és que no s'han comunicat, si és que cadascú busca el seu espai, o cadascú interpreta la realitat, diguem-ne, de la seva manera, no?
3: I com anècdotes? Com anècdota, algú que us fa la pes...
4: De tot.
2: Sí,
4: sí. No, sí, o sigui, no sé, de trama moltíssimes, de clar, material d'algun pacient, al millor que l'operen i posen un material que en principi havia de ser temporal i temporal, a lo millor portava 5 anys amb les agulles ahí, perquè tot eren agulles ahí, bueno, de material no, hi havia pues, altres coses tipus pròtesis o... No, amb agulles ho resolien tot bastant bé, s'ha de dir, els metges cubanos aquests que estan allà. Jo me va cridar molt l'atenció perquè no esperava, o sea, no esperava que hi haguessin internet. Però després, si no hi ha seguiment i en material, li deixen ahí algun material que està fora, tipus un fixador, bueno, ahí lo que no sé és com aguantava. O sigui, realment, pues mira, no s'havien infectat i anaven fent. I moltes coses. A mi m'ha cridat molt l'atenció que vaig visitar un pacient per algo de trauma, un turmell, un genoll, no recordo, i l'acompanyant, que me sembla que era el pare, veig que tenia la cama com inflada, li comento i me diu sí, se m'ha inflat, i en realitat tenia un trombo l'acompanyant, que se va beneficiar molt més l'acompanyant que el pacient, que el vaig enviar cap a l'hospital que li posessin heparina, perquè si no en 4 dies te fa un TEP i ja està. I moltes, i bueno, després de condicions, bueno, de condicions higièniques, sí, sí. I tot això, yeah. M'hem criat l'atenció perquè jo com que els havia d'explorar els genolls i tal, els havia d'espullar tots. I curiosament, per les condicions que tenen, pues no, tampoc feien mala olor ni coses d'aquestes. Uh-huh. Com que és un ambient tan sec, a lo millor, però m'ha cridat l'atenció perquè a vegades aquí trobes cada cosa que dius.
1: Pues les humitats hi fa molt.
4: Totalment, sí, sí.
3: I tu, Cristina?
2: Jo potser a nivell cultural també m'ha passat que ensenyant a fer un electro en els alumnes eren tres nois i dues o tres noies, ben del moment.

0: I així, de dones, homes, no? Hi havia com diverses com coses, dic,
1: sí.
0: O això, una... Jo estava, per exemple, amb una doctora de nosaltres, que també va atendre un noi que també li va dir, no, és que tinc com un granet. Bueno, i fins que no acabes de treure tota la informació, a on? Però tenia com els genitals i no li va voler ensenyar.
1: Li feia vergonya.
0: I va dir, però és que clar, no et puc receptar res si no sé ben bé com és. Ja, ja, i li va fer un dibuix i ja està. Li va receptar una antibiòtica, perquè clar...
2: A mi això me va passar de... Només hi van haver dos pacients que em van fer així com copeta a la mà i eren dos pacients de 70 i pico anys, justament, les dos. Que jo després vaig caure que no era perquè... Que era perquè hi havia l'intèrpret, el traductor. Perquè quan està... I llavors el feien sortir a l'intèrpret i llavors sí que les podien... Que jo pensava que està... No, no li hauria de fer res, i a més era el genoll, no? Que, pues sí, dos cops me vaig emportar a la ben forts, de on van. Després ja quan sortia l'internet de res. Sí.
1: I quan vosaltres, Fermí, portàveu aquí a operar, perquè vosaltres portàveu els saharauis aquí a operar, sí, i els teníeu en una casa que la vostra entitat tenia, no?
3: Sí.
1: Avui es fa això? Es porten cap aquí?
3: No, deixa'm, diguem-ne, jo
1: sí, preparat una anècdota. Sí.
3: O sigui, has demanat una anècdota a cadascú.
1: Ara toca tu, sí.
3: No, a mi, diguem-ne, una de les anècdotes més recents, en aquest sentit, que és quan vaig a la Lluna, als territoris ocupats, que hi ha els saharauis que estan allà, que estan intentant fer una associació de saharauis dintre el Marroc i tot plegat. Una de les coses que em deien, diu, és que ens aniria molt bé, és que ens aniria molt bé que féssim el que feu als campaments, de portar equips sanitaris i equips mèdics en aquí. Ens posaria en valor, ens posaria en valor. És a dir, els saharauis que estan en els territoris ocupats, no, quan van accedeixen a la sanitat precària pública que tenen ells,
1: marroquí,
3: com que són saharauis, a sobre no els atenen. Per la qual cosa seria una bona estratègia, diguem-ne, que poguéssim fer comissions d'aquestes característiques en els territoris ocupats, a les ciutats de la Lluna, a les ciutats originàries, no a les,
1: els
3: campaments, en els quals, diguem-ne, poguéssim fer d'això, el suport aquest. Això tornaria a vertebrar, diguem-ne, la població saharaui i també posaria en valor els saharauis dintre del propi territori, no? Això és una línia difícil, complicada, però bueno, al tanto que és una línia important a tenir en compte per transformar aquest ajut humanitari, bàsic, sanitari, tot plegat, amb una lectura més política de dir, escolta'm, també aquí, hi ha saharauis que també necessiten això. Això en el seu moment, amb la gent del TAC o amb el taulí i tot això, ho posarem sobre la taula quan veiem que hi hagi possibilitats d'arribar-hi. Perquè clar, el Marroc, a mi m'han expulsat del Marroc, vull dir que per tant...
1: Hi pots entrar?
3: Sí, aquesta vegada hi vaig poder entrar, però a mi m'havien arribat a expulsar, per tant, no és que sigui allà una democràcia que... Vull dir que això era així, Vull dir que, per tant, en aquest sentit és una línia a tenir en compte de també ajudar els saharauis que estan en els territoris ocupats, que és una qüestió molt, molt, molt important.
1: Perquè són molts.
0: Sí.
3: No, bueno, són... Jo diria que, sense saber-ho exactament, però han quedat minoritzats, han quedat minoritzats, és a dir, diguem-ne, la gran invasió de marroquins en els territoris ocupats ha quedat que el poble saharaui fos la minoria. I per tant, com a minoria en allà, clar, no tenen cap mena de força, ni tenen cap mena de valor, ni res de res, no? A part de que la repressió cultural és com totes, diguem-ne, és d'aquelles coses que
0: van anul·lant, no?
3: Sí, a mi em van demanar participar en un seminari de treball i el tanto amb el que deia, el tanto amb el que deia, dic, escolti, perdoni, jo vinc aquí a explicar el que jo crec i per tant, en tot cas, vostès diran si sí o si no, però jo explicaré el que crec, i el seminari aquest, que el van muntar així gairebé, diguem-ne, d'estranquis, gairebé de allò de sota mà, que parlaven per al desarrollo sostenible del Sàhara en el sur, o sigui, ja organitzaven una d'això, però i parlaven d'això, no? Però els tenien molt quallats al tant amb el que deien, no? Clar, el fet que hi anés jo, ostres, també... els va donar una mica d'aire, no? Amb el sentit que, esclar...
1: Venia algú de fora,
3: el reconeixia... Venia algú que havia treballat amb els saharauis, amb el Polisario, i, per tant, diguem-ne, entenia la idea de la saharauitat, diguem-ne, sigui on sigui, i per tant aquí també era un paper important i continuem demanant, aviam que els continuem treballant en aquest sentit, que per tant ajuda necessiten en els campaments i ajuda necessiten els sagraus.

0: tant en el seu territori.
1: I els nens, perquè encara es continuen fent els, aquestes colònies d'estiu que se'ls deia, com se'ls deia, les
0: vacaciones en paz,
1: vacances en pau, exacte.
0: Aquí tornem a estar amb el que dèiem del retall econòmic, eh?
1: És una qüestió econòmica?
0: Sí, fonamentalment, clar, diguem-ne, aquí la pressió de Marroc ha sigut molt forta.
1: Sí, sí.
0: La pressió de Marroc ha sigut molt forta. Fins al punt de que, bueno, a part de que tots els ajuntaments, a les èpoques dels anys 80, hi havien regidories de cooperació. Ara se les han esbandides totes, eh? Ja no n'hi ha de regidories de cooperació.
1: Bueno, els enquils encara en tenim, eh?
0: Bueno, doncs deveu ser l'únic. Us podeu posar la bandera.
1: A Sabadell, no?
0: De Sabadell no hi ha regidoria de cooperació.
1: No?
0: Hi ha una regidoria que té les atribucions de cooperació, però com a regidor... Ja. Jo quan era regidor de cultura i de cooperació. La regidoria tenia aquest títol.
1: Uh-huh.
0: Ara no, ara les coses de cooperació les posen entre drets socials, drets ja. No sé què...
1: Ben amagadets, sí.
0: Que queden allà amagadets, no?
1: Uh-huh.
0: No parlem de Badalona, que Badalona els han prohibit.
1: Allà ja ho veus.
0: Badalona els han prohibit, no?
1: Espera't, i suposo que allà a Ripoll és, segurament que també, no?
0: També. No, però per això que tenim els nens, clar,
1: sí.
0: Aquests nens eren un valor importantíssim per moltes raons, eh? Diguem-ne, per l'intercanvi cultural, per la difusió, per la comunicació, pel coneixement, per tot plegat.
1: I per ells mateixos, aquesta cosa.
0: Per ells mateixos, eh? Hi havia qui discutia, home, això de treure nens i portar-los un mes o dos al cel, sortint de l'infern, hi havia gent que ho qüestionava. Ja. Jo sempre ho he defensat, eh? És a dir,
1: sempre hi ha opinions, evident.
0: Sí, però jo posava l'exemple de dir, escolta, nosaltres, quan estàvem amb la dictadura, si a mi algú m'hagués dit, te'n vols anar 15 dies a Suècia, te'n vols anar 15 dies als Estats Units i després tornes, bre, m'entens? Clar, vull dir, negar el millor és absurd. Oh, però és que veuran allò i veuran... Sí, però clar, és el que hi ha, no? I tota l'experiència que hauré tingut d'anar cap allà m'ha servit. Com així ens ha passat, eh? Diguem-ne, de molts nanos de colònies que han vingut aquí, alguns han fet allò intercanvi cultural, alguns han tornat cap aquí per les famílies, bueno, i això ha anat quedar així. I ara, en aquest moment... Diguem-ne, per les retallades econòmiques els ajuntaments no aporten tant pel tema de colònies, el tema de la sanitat també, que tots els nens aquests passaven per les visites mèdiques
1: sí,
0: intervenien,
1: sí, recordo,
0: ja
1: sí.
0: També hi ha dificultats, eh? I per tant això ha anat minvant. I ara estem en un moment també baixet de se'n continuen fent
1: aquí a Sant Quirze venien els nens i s'havien tingut molts nens aquí a Sagarau i a Sant Quirze fa anys i panys que no en sento parlar i jo sempre recordo que anava amb un dentista a Sabadell, el doctor Soliva i un dia quan estava allà hi havia un nano i jugava i jo potser portava alguna de les meves, no me'n recordo, que és que amb aquelles, les dues mares es van posar a parlar i em va dir, no, diu, aquest nen, i llavors em va explicar, és un nen saharaui, va arribar a l'estiu, però quan li va tocar marxar li faltava tenir unes carències de malalties, i aquella dona, que era una dona que treballava en una fàbrica, se l'havia quedat aquell nen fins que pogués estar curat, i li estaven fent un tema de boca que tenia unes infeccions bestials i tenia diferents processos. I com tu fas? Tu mira la fàbrica, els hi he dit que tinc un nen d'aquesta edat i tothom m'ha portat roba, perquè acabava de vindre amb roba d'estiu i això que us explico ja era hivern, i vaig pensar, ostres, aquest nano com ho ha de poder, o sigui, i aquesta, hi havia aquest compromís
0: nens,
1: no? I ara ni en sento parlar ni... però hi ha més a tot Catalunya, eh? Perquè
0: tinc
1: família
0: a
1: Tremp i tenim nens a Tremp, vull dir, hi havia molts llocs.
0: No, jo crec que si es tornés a activar l'estructura, jo crec que la resposta ciutadana continuarà existint, el sentiment de solidaritat i cooperació continua existint, això sí. El que passa que, esclar, a la que no hi ha les mínimes recursos per poder pagar els bitllets, per poder pagar tot això, llavors ja, clar, la cosa costa més, no? Costa més. Nosaltres quan fèiem això amb els nens fèiem una crida a Sabadell i venia gent de tots els barris de Sabadell, gent de Torromeu, gent de Canovià, gent del centre, gent de tot arreu, i ens trobàvem amb moltes coses, però bueno, la solidaritat hi era, que jo crec que ara aquí a Sabadell també es fa, l'any passat també en van fer i també van tenir famílies, eh? Sabadell també van tenir famílies, que vull dir que per tant això continua mantenint el nivell de sensibilitat i el nivell de solidaritat de la ciutadania, jo crec que es continua mantenint, crec.
1: No, si sempre és la, si sempre som la societat civil la que tirem endavant carros i carretes, no? Bueno, això ja la Cristina ja ho sap prou bé. Bueno, ja, no sé, però em sembla que n'han parlat molt, no sé si teniu algú més. Jo l'última cosa, que ja com per tancar la... Com veieu? O sigui, quin futur?
0: Ara, aquesta és la pregunta.
1: Quin futur li veieu al poble saharaui, als campaments? O sigui, què els espera amb aquesta gent? O sigui, 50 anys vivint en un desert sense cap mena de creixement, no? Com ho veieu, això?
2: Jo potser sóc pessimista, però ho veig una mica negre. O sigui...
1: Com acabaran?
2: Clar, porten tants anys així i vivint exclusivament de la cooperació, a la seva il·lusió, no? El que ens deien era poder tornar a la seva terra, que el Marroc els ha envaït, i el Marroc no deixarà, i al final ells no tenen el poder per fer-ho. També tenen el dilema aquest de tot de gent que està joves, que volen marxar o que estan marxant, perquè al final veuen que allà no tenen futur. És duríssim, eh? Perquè, no sé, o sigui, jo no acabo de veure un futur allà, està, o sigui, allà no s'hi poden quedar, bueno, potser sí que s'hi quedaran, però no sé si, com que tot ha de ser temporal, no acaben de fer res així molt estable.
1: Clar.
2: Les edificacions, la...
1: el futur de la canalla, no? Quin tot futur ens donem?
3: Sí, jo la sensació que tinc és que no ho decidiran ells, que és una pena, però no ho decidiran ells, i llavors s'adaptaran una mica al que decideixin uns altres. La realitat és que quan estàs allà te'n dones compte de que la temporalitat, no, o sigui, no? Ja ho saps, no? Que porten 50 anys, però és que quan hi ets ja ho veus que podrien estar 50 més.
2: Exacte.
3: Perquè la realitat és que tu els veus i estan bastant sedentaris, entre cometes, no sé com dir-ho.
1: Sí, aposentats.
3: No tens la sensació que tens en altres països, a lo millor com a Cuba, que hi ha com més... tenen més nervis, estan ahí i ja està, i estic segur que si tinguessin l'oportunitat òbviament tornarien, però si no la tenen jo crec que potser no es mourà aquesta gent, i s'hauria de mirar en les noves generacions, en la gent jove, perquè al final seran ells els que ho viuran. I la realitat és que jo crec que els nens que em parlaven abans, quan són nens estan prou bé, o molt bé fins i tot se podria dir, estan confortables dintre de les dificultats, perquè és la seva realitat, i per ells és la millor, segurament és la millor realitat del món, millor que la nostra segurament i tot. Ara, després, quan comencen a tenir 14-17 anys i ja tindre altres coneixements, doncs igual se'ls queda petit. Llavors no sé quin estímul o motivació poden tenir aquests adolescents per quedar-se o per intentar millorar una mica el seu context. Seria preciós que trobessin la manera, tot i que el terreny és una mica...
1: És desert, no?
3: Sí,
0: la Jamada, diuen la Jamada.
1: La
0: Jamada, que és la zona més desèrtica, més castigada del desert. No hi ha ni sorra, hi ha pedres.
3: Sí, sí, és que quan arribes dius aquí, o sigui, en quin moment algú ha parat d'aquí i ha dit, és aquí.
1: Aquí és on
2: els van deixar.
1: Sí. Exacte, és el que el Jerry els va deixar. I tu, Fermín, amb la teva experiència,
0: no.
1: Tu què els has vist?
0: No, jo estic bastant d'acord amb el que diu el Lluís, Diguem, aquí hi ha un tema que de geopolítica, De geopolítica que els sobrepassa. És a dir, diguem, aquí estan entre Marroc i Argèlia, Diguem, Argèlia juga el paper que juga de donar-los suport, i Marroc juga el paper contrari, no? Que per tant, diguem, aquí hi ha la dificultat aquesta, i aquesta és una gran dificultat, Diguem, perquè esclar, des dels dos sols potents, diguem, són els que manen. Alguns ho veiem d'una manera diferent, Alguns veiem de que han de recuperar els propis saharauis, siguin on siguin, la seva capacitat de poder recuperar-se i de poder decidir, Això que nosaltres aquí diem la població civil hauríem de ser capaços de, Per la qual cosa, a mi quan em conviden els saharauis en els territoris ocupats, els del Polisario em diuen: què hi vas a fer allà amb els traïdors?
1: És que aquí
0: sí, però clar,
1: tots hi hem perdut,
0: exacte, no hi ha traïdors. I és d'aquelles coses que acabes dient: escolti, perdoni, tant saharaui és vostè com l'altre castellà,
1: exacte.
0: Tant víctima és vostè com l'altre castellà. Vostè respon amb unes estratègies determinades per Argèlia, i els altres es defensen de les estratègies del propi Marroc, no? Vull dir que, per tant, aquest és un punt de partida que els que... i no sé fins on arribarà, però em sembla que és l'única cosa que es pot fer, resistència, resistència, resistència, perquè no acabin desapareixent, eh? Perquè no acabin desapareixent, perquè ja en el Marroc ja pràcticament no hi són. I sort que hi ha els del Polisario, que aguanta la bandera amb aquesta, que si no ja no hi serien, no? Clar, llavors allò que deia, la pregunta que deies tu i dels nanos, no? La demografia dels nanos n'hi ha molta canalla, a un lloc i a l'altre. A part de que el continent africà és l'únic continent de tot el planeta que la demografia puja.
1: Sí,
0: que la demografia puja, eh? Però clar, d'alguna manera el que està clar és que dir, en la mida en què els saharauis vagin agafant el seu propi pes, la seva pròpia vertebració, la seva pròpia identitat, diguem-ne, puguin superar aquestes, pesos de la geoestratègia, doncs són els que podran aguantar. I això que és sortida, no sé, això amb un món que pensar que s'arreglarà d'una manera o una altra, no, però és un camí llarg de defensa de la seva pròpia identitat, de resistència a la mida que sigui possible, i vés a saber com, què pot passar, diguem-ne, més endavant. Però clar, a l'hora que parlen d'autonomia, clar, qui es creu una autonomia del Marroc, no? Quan veus que l'autonomia del Marroc va com va, no?
1: Sí, sí.
0: Però que per contrapartida ha de passar per aquí. Jo crec que ha de passar per aquí, diguem-ne, d'alguna manera és allò que dius, escolta, una autonomia ben negociada, una autonomia en el que reconegui la pròpia identitat saharaui, en el que se'ls doni uns valors i un valor polític, diguem-ne, és l'única sortida que hi ha. Perquè clar, he estat allà, com us deia, diguem-ne, a Dagla, i a Dagla hi ha 240.000 habitants, d'aquests 240.000, 14.000 són saharauis. Com governes això des de fora?
1: Per les minories,
0: eh? Ara diguis, doncs, no, ara aquest territori és el saharau i aquests 14.000 seran els amos. M'entens? No pot anar així, no pot anar així. Per tant, diguem-ne, s'ha de treballar, i s'ha de treballar bé tot un procés en el qual jo entenc d'autonomia, digue-li autonomia, digue-li estat confederat, digue-li com vulguis, però que en el qual, diguem-ne, hi ha d'haver una solució, perquè si no, no hi ha més tutia. Perquè imagina't que ara que hi hagi un referèndum, amb un referèndum...
1: El referèndum que demanem fa 50 anys.
0: El referèndum que demanem 50 anys. Però qui vota en aquest referèndum? Els del cens de fa 50 anys? Els hereus del cens que fa 50 anys? Quan no oblidem que en aquestes ciutats ja hi ha dos o tres generacions de marroquins que estan allà. I per tant, diguem-los, no, vostès ara no són d'aquí. Escolta, el meu avi ha vingut. Vull dir, potser el meu avi va ser un invasor, sí, però jo ja, el meu pare ja és d'aquí, jo ja soc d'aquí, i ara què em fa fora d'aquí?
2: Clar, no és fàcil.
0: No.
3: Això ho vam parlar quan estàvem allà, justament, qui votaria, perquè és un tema,
0: És que és dels temes, per tant, aquests temes, treballar-los bé, és el que requereix, diguem-ne, donar-hi sortida. I aquí sí que té un paper el Polisario, però el Polisario no està per la labor amb això. Ara surt una tercera via, no sé si en parlàveu, del que en diuen dels saharauis per la paz, que hi ha el Haj Ahmed, no sé si us ha sonat, que aquest surt avalat pel Zapatero, que el Zapatero intenta fer allò, una tercera via en el qual aquest ja no comenci a fer propostes en aquest sentit. Però va, massa credibilitat no té aquest allà, perquè aquest ha anat visquent sempre, saps? Són els buròcrates aquests que van vivint de por ahí i no són els que estan picant pedra
1: els que han estat
0: no?
1: al desert va,
0: i els que estan allà diuen, escolta, nosaltres hauríem de ser capaços de generar un sistema de govern en el qual tots els que vivim allà fem el pacte de reconeixement de la saharauitat, convertim en saharauis els marroquins. Això que fèiem aquí, diguem, la història aquesta d'aquí és català tothom qui viu, qui vol, qui viu i treballa i vol ser català, bueno, hi ha d'haver un procés d'aquests, hi ha d'haver un procés d'aquests, perquè si no queda esborrat tot el tema saharaui.
1: Clar, jo... És que aquestes vides tan dures i aquests desarraigaments de la terra, no? Que hagin aguantat 50 anys, ho va dir el Lluís, i a lo millor no aguantaran 50 més, però cap a on? Tampoc no...
0: I aquí falta la valentia política de saber que no pots guanyar de tot.
3: Seria i potser una mica utòpic, però seria màgic pensar que podrien arribar a un acord i que podrien recuperar una mica el seu espai, perquè al final objectivament és un tema majoritàriament econòmic, llavors igual sí que podria ser que òbviament Marroc assumint una part de tots els beneficis que dona aquesta terra, que no ho hem parlat, però evidentment aquí hi ha un tema, que aquesta terra és molt important, o és, és...
0: Ho és, ho és.
1: Clar, per això els interessa.
0: Per això els interessa, per això els interessa. I estan, fent un pol de desenvolupament important en allà. Ho està fent, Marroc, ho està fent.
1: Clar, eh? Però...
0: Ho està fent.
1: Sense cap... Sense cap...
0: No, amb el benefici.
1: Sense cap ajuda, exacte, sí, sense cap...
0: Jo, tornant a el que deia, tu passeges per allà al Sàhara, i l'amazic és un idioma oficial reconegut pel Marroc. I per tant, veus tots els edificis públics amb àrab i amb amazic. Dius, com?
1: Que és la llengua dels...
0: Dels amazics, del nord, del Rif. Sí, sí. Clar, per tant, podria ser amb àrab i amb hassania.
1: Clar.
0: Podria ser amb àrab i amb hassania. Entens? Sobretot, perquè clar, allà d'amazic segur que no n'hi ha.
1: No.
0: Però, diguem-ne, estan amb amazic.
2: Marcant territori. Marcant territori.
0: Clar, en el seu moment, els amazics, diguem-ne, recordeu les revoltes que hi van haver-hi al nord fa temps, fan concessions i els hi reconeixen la llengua. Bueno, doncs ja està, anem a reconèixer la llengua. Però clar, jo també els hi deia, escolta, si reconeixeu la llengua i es perpetua la llengua, bingo, què més vols, no? Ja teniu, perquè ara no sou res. 240.000 contra 14.000, no sou res. No sou res. No sou res. Bueno, estan en l'altre lado, sí, estan en l'altre lado, però hi ha d'haver el moment que hi ha d'haver l'encaix. Hi ha d'haver el moment que hi ha d'haver l'encaix. I ha de ser. Hi ha de ser, tard o d'hora hi ha de ser.
1: I encara queden, ara ja per tancar el tema, encara queden espanyols. O sigui, jo recordo que quan parlaven de que tots tenien el carnet d'identitat,
0: sí, sí,
1: l'any 75
0: sí,
1: tothom tenia el DNI.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: encara en queden.
2: Hi ha gent gran que sí.
0: Sí, i tant. Diguem-ne, aquests, els xius aquests que parlava jo, tots tenen el seu carnet espanyol.
1: Encara.
0: Sí, sí. I a més, ells, la segon element d'identitat és l'espanyol.
1: Ja.
0: És l'espanyol. I una de les coses que ha fet Marroc és abolir les classes d'espanyol, no permet acadèmies d'espanyol allà, perquè l'espanyol és reconèixer la identitat saharaui.
1: Uh-huh.
0: Perquè clar, els saharauis amb la colònia espanyola era la seva segona llengua. Uh-huh. O sigui, el hassania i l'espanyol. I ara en els campaments és el cubarsí, no el cubarsí, el cubà. Diguem-ne, bueno, si es manté l'espanyol allà, és per tots els cubans.
3: Sí, per Vacances en Pau també.
0: I per Vacances en Pau.
3: Un projecte que al final és un projecte que...
1: És potent.
3: Sí, és potent.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I els nens venen, sapiguem parlar, sí, sí, i entenen l'espanyol.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, ho tindrem que deixar. De totes maneres, això, aquí no s'acaba el tema. Aquí no s'acaba el tema. I com jo, és que al començament feia això, no? Una mica d'història, d'uns breus apunts, no? Ben bé, és que és una història pendent i continua la història pendent. Continua la història pendent.
0: Però hi ha una cosa, deixa'm incidir, i ara sí, incideixo en la meva idea, que no sé si és la compartida o no, però diguem-ne, de treballar de cara a buscar elements, diguem-ne, de contacte entre uns saharauis i els altres i fer un projecte, ni que sigui de resistència comú, jo crec que és imprescindible.
1: Tu vols unificar-los
0: i
1: que tinguin, i que puguin, clar.
0: Bueno, clar.
1: No, no, és que potser ja està bé, ja amb ells els hi va bé que estiguin separats.
0: Esclar.
1: Divide y venceràs, diuen, no?
0: I aleshores ser capaços de dir, escolta, aquí fem un estatus de reconeixement dintre del Marroc, en la mida que es negociï, com es negociï, sí, però en el qual puguis, al mínim, preservar tradició, identitat, cultura, com a mínim això.
1: Mm-hmm. Pues continuarem parlant. No sé si hi tornareu o no hi tornareu, si ho teniu...
3: Com bueno, sí, ho vam deixar obert. Sí que és veritat que algun dels cooperants directament abans d'acabar o en el debriefing va dir, jo si se torna a fer bing, o si tornen a demanar pues, un psiquiatre, per exemple, el psiquiatre deia, jo tiro de cap.
1: Clar.
3: I jo ho vam deixar obert en funció de les necessitats i del moment, no, de cadascú, perquè jo estic segur que cooperació continuaré fent. A vegades s'ha de prioritzar perquè les oportunitats no són...
1: Sí, sí, no, no, ni el temps ni les situacions personals a vegades.
3: Però des de luego que és un projecte molt maco i jo sí que faré feina perquè puguin sortir professionals del taulí que estiguin interessats. I...
0: Això és molt important.
1: Mm. Sí, sí. Pues moltíssimes gràcies.
0: Gent,
1: no, és el que tu deies, és el que tu deies. És el que tu deies. Bé, pues moltes gràcies. Gràcies, Lluís. Gràcies, Cristina. Gràcies per mi.
0: Molt bé.
1: Donem aquí acabada aquesta taula interessant i per tornar a repetir. Aquí a Sant Quirze tenim una... Tenim un saharaui, el Sidi.
0: Sí. Aquest és dels primers que va venir. diguem-ne, que es va casar amb una...
1: Exacte, amb la Cristina.
0: La Cristina, sí, sí.
1: Cristina Jordà.
0: I ja deu ser avi, aquest.
1: Sí, i ara precisament va ser convidat per vindre a la taula, però vaig pensar...
0: I no va venir?
1: Està de viatge.
0: Allà. Estaria bé, veus?
1: Està de viatge, no, no, allà no, no, no.
0: Munta una taula d'aquestes un dia.
1: Muntarem una altra.
0: Va, sí, sí,
1: ens,
0: sí.
1: Ens emplacem els Som Solidaris aquesta a més, fer una altra taula.
0: Més política. Aquesta era molt, molt sanitària, molt humanitària, molt no sé
1: tu què. Tu la vols més guerrera.
0: Jo vull més guerra.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots tres i seguim, ja ho veieu, seguim. No, sí, sí, sí. El Fermí no ens deixa tancar.
0: Gràcies, gràcies a tu per haver-nos convidat. I que mantinguis la flama allò, de,
1: sí,
0: de la solidaritat.
1: A vegades costa, a vegades costa, però això farem. Vinga, doncs bona tarda i moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Vinga, i seguim.
0: Vale.
1: Adeu.
4: Som Solidaris. Xerrades amb consciència amb Laura Roger.

0: Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: pensa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Ara me vas al costo un moment de fer riquití.

flor ni de fang. Per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent. Que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Bona nit, què tal? Com esteu? Comença l'última Moxiganga de la temporada. Oh, però comencen les vacances d'estiu. Bien! Per fi s'acaba l'escola, per fi comença l'estiu. I a l'estiu tenim moltes coses per fer, com per exemple anar de campaments, anar de colònies, anar de càmping amb el pare i amb la mare, o bé fer un gran viatge de la nostra vida. Tot això ho farem durant tot aquest estiu, però recordeu que la Moxiganga torna al setembre. Després de l'11 de setembre nosaltres tornarem amb una nova temporada i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot fent ràdio, i m'agradaria pensar que vosaltres escoltant-la. I per ser, doncs, l'últim programa de la temporada, avui escoltarem contes de microbis amb l'Anna i el Roger, i després escoltarem un conte de versos per versos. Avui no. Avui no hi haurà cançó de bressol, perquè a partir d'ara, a partir d'aquest moment, us podeu anar a dormir l'hora que vulgueu. Per què? Doncs perquè demà no ens hem de llevar d'hora, demà no hem d'anar a l'escola. Bueno, encara sí, perquè s'està acabant el curs i segurament encara heu d'anar a fer els últims exàmens, anar a buscar les notes, fer alguna coseta que encara ens toca fer. Atenció, perquè avui la primera cançó que us posarem va dedicada de l'estiu i es titula La cançó de l'estiu. És una cançó que ens explicarà com hem de fer una cançó de l'estiu. Ara que tenim temps, ens podem dedicar a compondre cançons, per exemple. Doncs vinga, va, que ja ho tenim, la Moxiganga feta i presentada. Abans, però, deixeu-me dir que aquí a la Moxiganga tenim una pàgina web que estarà oberta tot l'estiu. Una web a la qual ens podeu escoltar, continuar escoltant, per exemple, si aneu a programes sencers, allà podeu escoltar totes les Moxigangues de la temporada. I si us agrada molt una de les nostres seccions, doncs podeu clicar directament a la secció i escoltar només la secció. Com, per exemple, doncs posem Fil de la Poesia amb la Montse Peláez, Contes de Microbis amb l'Anna i el Roger, 100 anys de contes amb el Roger també, o bé el Pauet, també podem escoltar Pauet. I si teniu ganes de jugar amb el pare i amb la mare, tenim els jocs de falda també preparats allà per tots vosaltres. I si us agrada escoltar contes i històries, tenim els contes de la Moxiganga i també tenim el circ petit de la Moxiganga, que és el nostre radioteatre. I aquí, a més, hi trobareu moltes altres activitats, com per exemple pintar, si us agrada pintar, o podeu llegir, que tenim un conte al qual doncs podeu llegir el conte de circ petit. Doncs vinga, va, tal i com us he dit, el meu nom és Moisès Bruch i ara mateix comença l'última Moxiganga de la temporada i ho farem amb la cançó de l'estiu del Do Re Mi Fa Bo, un disc molt xulo que us recomanem aquí a la Moxiganga. Do Re Mi Fa Bo. I la cançó ens parla d'això, de com ha de ser una cançó de l'estiu. Què ha de tenir la cançó de l'estiu? Doncs mireu, ara mateix, aquí a la Moxiganga, ho sabrem. Nois i noies, amics i amigues, pares i mares, avis i àvies, comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moxiganga presenta Contes de microbis d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Helicobacter pylori, úlcera de estómago. Dintre nostre creix aquest microbi recargolat, que dins del pylor està sempre amagat. L'àcid corrosiu de l'estómac el bitxet resistirà, fabricarà un potent enzim que el suavitzarà. Aquest organisme ha atacat petits i grans per tot el món durant milers d'anys. En algunes persones, el microbi úlceres pot provocar, que si no es tracten, en càncer d'estómac es convertiran. Es pensava que l'ansietat causava aquesta malaltia, que no s'alleujava ni amb antiàcids ni amb psiquiatria.
1: Em sembla estrany,
0: diu en Roger tot rumiant,
1: que ningú pensés que un microbi podria ser el causant.
0: En Barry Marshall va tenir una pensada admirable i assenyalà l'Helicobacter pylori com a l'organisme culpable. L'any 1984, aquest metge agosarat, molts milers d'Helicobacter pylori es van passar.
1: Això és molt perillós,
0: va dir en Roger. Quan en Marshall es va posar malalt, un antibiòtic va ser el millor remei. La culpabilitat de l'Helicobacter pylori es va provar, fent a la medicina un gran servei. Aquella gran descoberta la ciència va il·luminar i Marshall i Warren el Premi Nobel van guanyar. Avui, amb l'antibiòtic adequat, l'Helicobacter pylori ja pot ser derrotat, però sense els enzims del microbi, l'àcid ha reaparegut. I si mai puja l'esòfag, causa efectes molt temut. En Roger, amb Ignite, pregunta:
1: com podrien impedir que l'àcid càncer torni a causar?
0: Segueix sent un misteri? Ningú no l'ha sabut dir.
2: I fins aquí, Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: La Xiri Moia.
1: No.
0: La Moxiganga.
1: Oh, yeah.
0: La Xiri Moia.
1: No.
0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
2: Saps què? El cervell és el centre de comandament del cos. Manté un bon funcionament de les diferents parts i és responsable dels pensaments, els sentiments i la memòria. El cervell està unit a la resta del cos per mitjà dels nervis. Funciona una mica semblant a un cable del telèfon. Envia la informació al cervell en forma de petites corrents elèctriques. El cervell filtra la informació i actua en resposta enviant instruccions a través dels nervis.
0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.

0: joc. Amb Basi farem la volta al món.
1: Atenció, nens i nenes! Ara faré el meu espectacle més perillós i espectacular. Pujaré dalt d'una cadira i amb els ulls tapats saltaré enrere i caurem un sol peu dins d'una galleda plena d'aigua.

gran òria més gran del món és la British Airways London Eye, dissenyada per els arquitectes londinens David Marks i Julia Barkefield, mesura 135 metres d'altura i un altre tant de diàmetre. Construïda en la South Bank de la capital britànica, va realitzar el seu primer vol a l'1 de febrer del 2000 i al mes següent va entrar en servei regular. Cada una de les 32 cabines, completament tancades i amb capacitat per a 25 passatgers, completa un gir de 360 graus cada 30 minuts.

Roald Dahl i la Moxiganga presenten... la divertidíssima versió en versos per versos de Els Tres Porquets. Traduïda per Miquel Desclot. Narrador, Moisès Bruch.

L'animal que jo poso al cap damunt de tots els altres és el porc. I punt. El porc és noble. El porc és eixerit. El porc és educat. Però està escrit que alguna hora, per fer-me la traveta, n'hi hagi algun de fluixat de la xaveta. Què diríeu, a veure, si algun dia anant pel bosc, tots sols en companyia, ensopegàveu, quina gran troballa, un porc en una caseta de palla? El llop, veient-lo, es va llepar els llambrots i va dir: aquest porquet ja ha fet a tots. Porquet, porquet, si et plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa volarà. El porquet suplicava com un reu, però el llop no es donava per cap preu. Cansalada, fuet, pernil salat, ves per on, sóc un llop afortunat, va dir-se. I tot i que era un carcamal, va guardar-se la cua pel final. El llop va anar volant, un pèl bolit, fins a trobar, oh sorpresa, un nou convit, una altra casa de porquets lirons, i aquesta era vestida amb branquillons. Porquet, porquet, si plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa es volarà. I el llop hi va afegir: doncs ves que vinc. Va bufar i rebufar 6 cops o 5. I el pobre porc es va posar a xisclar. Cridava: oh llop, has fet un àpat ja. Parlem-ne doncs i fem un tracte, fa? El llop: suposo que deus dir per xanxa. I en un no res el va tenir a la panxa. Ah, cosa fina, va fer el llop arras. Però el que jo és de tip no n'estic pas. Ja ho sé prou que se m'infla la tripeta, però és tan gust saltar-se la dieta. Va arribar a una altra casa a poc, com un ratolí que s'hi acostés per joc. A la casa hi havia tremolós, un porquet arraulit com si no hi fos. Però aquest, el porquet número 3, era llest com cap altre i molt entès. Res de palla, ni branques ni bastons. La casa era feta de maons. No m'aconseguiràs, va dir el porquet. Et volaré, va contestar el pillet. Mira que hauràs de menester un bon buf i no et veig prou sapat, va dir el nap buf. Bufa que bufa, el llop perdia el bleix i la casa seguia allí mateix. Si no la faig volar bufant, va dir, la volaré amb un mètode més fi. Aquesta nit et passaré visita i ho faré amb un cartutx de dinamita. I el porquet, ai, el cafre que n'és capaç, se'n va al telèfon a tot gas i marca el número d'una llibreta que és el de la veïna Caputxeta. Digueu, ella va fer, amb qui parlo? Amb qui? Hola, porquet, com prova per aquí? I el porc cridava, ajuda'm, Caputxeta, et sembla que podries, Vermelleta? Esclar, ho intentaré, que ella respon. Què tens? I el porc, un llop que em treu la son. Sé que has tractat amb llops altres vegades i aquí en tinc un que fa unes grans bufades. I ella que diu, ai, porquet estimat, és la meva millor especialitat. Ara em rentava el cap, però és igual. Així que el tingui sec, vindré amb un salt. De manera que al cap d'una estoneta arribava la valenta Caputxeta. El lloparràs, que en té una gran sorpresa, se la mira amb uns ulls grocs com maionesa. Ell, que s'esmola aquells ullals punxents, i la bava li cau entre les dents. De nou, la Caputxeta s'enriola, es treu de la faldilla la pistola i li apunta també aquest ull esquerre, i d'un sol tret el deixa estès a terra. El porc, mirant per la finestra, fa un crit. Molt bé, heroïna Caputxeta! Porquet, mai no et refies de gent dupa, com aquesta dameta que fa pupa. La Caputxeta, avui ho he descobert, té 2 abrics de pell de llop, ben cert, però per fer viatges veig que té un maletí de pell de porc.

I avui, que és l'última moxiganga de la temporada, toca donar les gràcies a tothom qui ens ajuda a fer la moxiganga. Des de l'equip de Cir Petit tenim en Joan Sidera, Jordi Terrades, Jordi Canal i Mònica Torra. Equip de la moxiganga amb les seves seccions, com a poet tenim en Jordi Terrades, com Andreu Cistella, en Joan Sidera, posem fi de la poesia amb Montse Peláez, contes de microbis, Anna Bruch i Roger Garros, i 100 anys de contes amb el Roger Garros. Dir-vos també moltíssimes gràcies a totes les emissores que emeten la moxiganga setmana rere setmana: Ràdio Balsareny, Ràdio Bon Matí, Ràdio Sant Padó, La Veu de Navàs, Ràdio Sant Fruitós, Ona Codinenca, Ràdio Cubelles, Ràdio La Selva, Ràdio Gelida, Ràdio Esparreguera, Ona Digital, Ràdio Mollà, Ràdio Barberà, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Castell d'Arsol, Ràdio Cabanes, Ràdio Balaguer, Ràdio Vila, Ràdio Joventut, Ràdio Caliu, Ona 359, i també des d'on fem la moxiganga, des de Ràdio Sant Quirze. Moltes, moltes gràcies a tots per aquesta fantàstica temporada. 16 temporades portem ja al vostre costat, i us diem que al setembre tornarem aquí a la moxiganga amb moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. El meu nom, Moisès Bruch. Esperem retrobar-nos al setembre, quan comenci l'escola. Bon estiu a

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta... Nit de Jazz, amb Joan Pastor.

Hola, benvinguts i benvingudes a l'Hora Màgica dels Mussols. Aquí seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre, a radiosantquirze.cat. Després del centenari d'en Miles Davis, avui toca un altre homenatge. Per tant, ens mourem al voltant del músic Sonny Rollins, llegendari saxofonista que ens va deixar aquest passat mes de maig, als 95 anys, poca broma, 95 anys, eh? Va seguir tocant fins l'últim moment. Ens va deixar a la residència de Woodstock, on vivia, a Nova York. Per tant, parlarem d'un home que va fer de la recerca una forma d'art. Avui ens acostem a Sonny Rollins, no només per recordar la seva música, sinó per recuperar una manera de pensar i de sentir. En la dècada dels anys 50 estava, segons els experts, evidentment, en el moment més dolç de la seva carrera. Es va convertir en un autèntic arquitecte del saxo tenor, amb un do extraordinari per a improvisar. I alhora, per a la creació de nous ritmes, com per exemple el calipso, que ara escoltarem fusionant-lo amb el jazz. Una mostra d'aquesta època és el seu treball Saxophone Colossus, editat per la discogràfica Prestige l'any 1956. Escoltem-ho.

Doncs sí, això és el calipso, segons en Sonny Rollins, evidentment. El jazz, especialment en la seva tradició afroamericana, té una dimensió profundament democràtica, ara ho explico. No perquè tots els músics facin exactament el mateix, sinó perquè cadascú aporta una veu pròpia dins un espai compartit. La improvisació és com una conversa, s'escolta, respon, es discrepa, es proposa, en definitiva es construeix conjuntament. El talent de Sonny Rollins ens ho torna a demostrar amb aquest treball de l'any 1957. Una proposta molt trencadora, inspirada en les típiques pel·lícules del Far West, acompanyat per dos músics excepcionals, en Ray Brown al baix i el fantàstic Sally Mayne a la bateria.

La música de Sonny Rollins ens recorda que la llibertat no consisteix a tocar més fort que els altres, sinó a trobar una veu pròpia capaç de dialogar amb tots, amb totes les altres veus. Això connecta amb un aspecte molt humanista de la seva trajectòria, la seva obsessió pel creixement personal. És famosa la seva retirada temporal dels escenaris a finals dels anys 50 per estudiar i repensar la seva música. Durant aquells anys practicava sol al pont de Williamsburg, Nova York. Aquest gest és gairebé filosòfic en un món que premia l'èxit immediat. Rollins va escollir el silenci, la reflexió i l'autocrítica. Quan torna, és a dir, l'any 1962, treu un nou treball anomenat, com no podia ser d'una altra manera, The Bridge, el pont. Presentava un so més íntim i molt més personal. Escoltem-ho.

Mare meva. Res a dir, res a dir, perquè esclar, et quedes sense paraules. Des d'una perspectiva humanista, el jazz és molt més que un gènere musical. És una metàfora de la vida. Sí, ja sé, m'estic posant una miqueta estupendo. I una celebració de la llibertat, la diversitat i el diàleg. I això ens ho torna a demostrar el gran Sonny Rollins l'any 1964 en un disc dedicat als clàssics de jazz anomenat Standards. La seva manera de tocar ja és una manifestació d'art amb estat pur. Això sí, afegint el seu característic toc d'humor, com amb aquest Night and Day del clàssic d'en Cole Porter.

Yep. I per tancar aquest petit homenatge al mestre Sonny Rollins, escollim un treball de l'any 1972. Un disc anomenat Next Album, ja imbuït amb el clima de fusió elèctrica que el mateix Miles Davis va inaugurar com a camí a seguir en aquesta dècada. De fet, un dels músics que l'acompanyen era un fixe de la banda del mestre de la trompeta, el bateria Jack DeJohnette. Sonny Rollins havia anat madurant com a compositor i els seus temes cada vegada eren més creatius i més juganers. Escoltem el seu Playing in the Yard, és a dir, jugant al pati.

Bé, bé, segueixen, perquè hi ha molta música amb en Sonny Rollins. En Sonny Rollins també era un gran seguidor del blues, i sobretot d'en Bessie Smith. Per això va voler fer un cover d'un tema molt emblemàtic de la gran dama del blues, però quan va escoltar la versió que va fer la Nina Simone, habitual d'aquest programa, una de les habituals d'aquest programa, va desistir en l'intent. En una entrevista per la revista Rolling Stone va comentar que la versió de la cantant i pianista era insuperable. Escoltem-la.

mare, no, és que no em canso mai d'escoltar-la, aquesta dona. Li sortia la música per tot arreu, bueno, un cas únic. I ara fem un salt en el temps per anar al nostre segle XXI i acostar-nos a l'actualitat. Això sí, seguint al costat del blues. La nostra propera convidada, Jackie Benson, diuen que és el somriure més màgic de la nova escena musical d'Austin, la capital de Texas. La manera d'improvisar recorda l'estil del gran Sonny Rollins, dolç i alhora impecable. La seva veu angelical, una creativitat il·limitada, la seva presència i uns tocs de guitarra, ho escoltareu, molt elegants, converteixen els seus directes en tot un esdeveniment. Escoltem aquest live des de la seva ciutat, Austin, realitzat l'any 2022. Yeah.

Jackie Benson, Jackie Benson. Ens sentirem a parlar molt perquè aquesta dona, uau, els seus directs són tremendos i han pogut escoltar que sap posar les coses al seu lloc, que sap anar amb una potència descarada i alhora també amb una suavitat molt subtil. Bé, en Sonny Rollins, que va fer la volta al món moltes vegades durant la seva carrera musical, sempre comentava que es quedava meravellat quan li tocava treballar a la Índia per la seva música clàssica. Sobretot admirava els ragues pel seu mètode d'improvisació, que té molt a veure amb l'hora del dia i l'estat d'ànim de l'intèrpret. Per això, ara ens acostarem a la música d'Anauska Shankar, creadora d'un so únic on conviuen l'esperit d'innovació i experimentació. I aquest esperit es deu segurament a l'herència del seu pare, Ravi Shankar, el responsable de la irrupció del sitar en la música occidental mitjançant la seva relació amb figures que van des dels Beatles a John Coltrane o Philip Glass. Anauska no només ha recollit l'herència del seu pare, sinó que l'ha fet créixer enllaçant els sons de la Índia amb el jazz. Escoltem el següent treball realitzat l'any 2013.

En Euskal Xancar i un tema que ens anunciava l'arribada de l'estiu. Bé, fem un canvi, ens anem a Japó. Hiroshi Suzuki va ser un trombonista de jazz japonès nascut a Yokohama el 1973 i mort a Las Vegas el 2020. És considerat una figura destacada del jazz japonès durant les dècades dels anys 60 i 70. Tot i que el seu reconeixement internacional va arribar molts anys després de la seva etapa més activa. La seva obra més famosa és l'àlbum Cat, de l'any 1976, una combinació elegant de jazz, funk i fusió, que va passar gairebé desapercebut en el moment de la seva publicació, però dècades més tard va ser redescobert per col·leccionistes i aficionats al jazz japonès. Un dels temes més destacats, que ara posarem, Romance, li va dedicar a Sonny Rollins per agrair-li la connexió que tenia amb el jazz del Japó. Hiroshi Suzuki va passar bona part de la seva carrera lluny del focus. Avui, en ple segle XXI, és considerat una de les joies amagades del jazz japonès dels anys 70.

Bé, acabem d'escoltar Hiroshi Suzuki i el seu Nocturn Romance. Una de les característiques de la carrera d'en Sonny Rollins era el seu esforç constant per ajudar i donar veu a músics excepcionals que per alguna raó quedaven fora de l'escena. I en són uns quants, I per tant patien per poder realitzar la seva música. Per això tanquem l'espai d'avui amb un gran desconegut, un músic genial, un excel·lent guitarrista de casa nostra. Ray L. Falcón, nom artístic de Ramon Llenes, és un d'aquells personatges gairebé llegendaris de l'escena catalana i espanyola dels anys 70. Un músic que va quedar fora del relat oficial. Va moure's pel soul, el funk i els sons negres amb una naturalitat sorprenent. La seva versió de Papa Was a Rolling Stone té una força espectacular. No és una còpia dels Temptations i aporta una personalitat pròpia, una energia gairebé mediterrània, sense perdre l'essència soul jazz del tema. Escoltem-ho.

Bé, una joia totalment desconeguda d'aquestes que, doncs, els que ens agrada molt la música, doncs, ens agrada descobrir. Bé, avui hem parlat de Sonny Rollins, del Japó, dels ragas de la Índia i de músics que el temps havia deixat en un racó. Potser tots aquests camins tenen una cosa en comú, la recerca, el tema d'avui. Perquè la música no és una col·lecció de certeses, sinó una aventura de descobriment. I el jazz, potser més que cap altra música, ens recorda que escoltar també és explorar. Bueno, doncs hem arribat al final. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'Hora dels Mussols amb nosaltres, tots els dimecres, a Nits de Jazz, i a partir del mes de setembre, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per acompanyar-nos en aquest viatge.

M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun diu... No, és pistatxo, es diu, fa

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris, un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Misteris la nit.

0: Hem tornat aquí als misteris. Josep Antoni, com han anat les vacances?
1: Molt interessants, descobrint noves coses misterioses sobre números i sobre misteris de l'arquitectura. Després de la gran cerimònia del 100 aniversari de la mort del Gaudí, vam poder destruir coses molt interessants.
0: Bueno, doncs, de fet, estem enllaçant amb l'últim programa que anem a fer de misteris, on ja anem a començar a parlar del misteri Gaudí. Avui, el misteri és la nit, parlarem del misteri Gaudí. Gaudí va deixar-nos una arquitectura plena de símbols que encara no hem acabat de desxifrar, i una Sagrada Família com a temple expiatori, una obra d'art, un llibre de pedra. Avui parlarem de Gaudí, dels enigmes de la Sagrada Família, de les claus esotèriques i simbòliques de l'univers Gaudí i del poder màgic dels laberints.

0: tots vosaltres, Josep Maria Guader i el nostre company d'investigacions, Josep Antoni. I aquí al darrere, a l'esperit de Gaudí, Josep Antoni, no et fa llullo, això?
1: Home, has triat una música molt especial per mi. Has posat el clou de Pelevins del Tannhäuser i té molt a veure també amb l'esperit de... Perquè, en certa manera, com anirem esbrinant, de vegades no està ben clar aquesta afiliació total al cristianisme d'en Gaudí. I com veiem aquí, en el clou dels Pelevins de Tannhäuser, aquesta persona, Tannhäuser, recobra la fe novament i és salvat per Déu dels seus pecats.
0: Efectivament, Tannhäuser. El 2026 és un any on es compleix el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, una figura essencial de l'arquitectura moderna i creador d'una de les obres més singulars del món, la Basílica de la Sagrada Família. 100 anys després de la seva desaparició, encara tenim el seu llegat. No només és un llegat viu, sinó que continua creixent pedra a pedra. Gaudí va morir el 10 de juny de 1926, atropellat per un tramvia mentre es caminava cap a l'església de Sant Felip Neri. El seu aspecte humil va fer que inicialment no fos reconegut. Es pensava que era un captaire. I aquell episodi va marcar el final d'una vida dedicada completament a una visió artística i espiritual extraordinària. Tot i això, per a Gaudí, l'amor no suposava el tancament de la seva obra. Havia acceptat des de feia temps que la Sagrada Família era un projecte destinat a transcendir la seva pròpia existència. Quan va assumir plenament la direcció del temple el 1883, Gaudí va transformar un projecte neogòtic convencional en una arquitectura radicalment nova. Una arquitectura inspirada en la natura, la geometria i la fe cristiana. Va imaginar un edifici que fos alhora temple, catequesi visual i organisme viu. A les seves columnes ramificades es veuen arbres, es veuen torres, pregàries a la mansa cap al cel, i la llum filtrada pels vitralls són una expressió tangible del sagrat. El centenari de Gaudí no és només una commemoració, també és una ocasió per reflexionar sobre el sentit del temps i de la creació humana. En una època dominada per la immediatesa, la Sagrada Família representa la idea de generacions i generacions construïda amb paciència i convicció. Gaudí sabia que no veuria acabat el temple i va respondre amb serenitat quan li van preguntar per la lentitud de les obres. Va dir: el meu client no té pressa. Aquesta frase, atribuïda a l'arquitecte i repetida, resumeix una filosofia on l'arquitecte s'entén com a servei i llegat més que no pas com un triomf personal. Durant 100 anys, la Sagrada Família ha sobreviscut a guerres, crisis econòmiques i canvis profunds a la ciutat i al món. Avui, milions de persones visiten el temple cada any. Alguns arriben moguts per la fe, altres per la curiositat artística o arquitectònica. Tots troben una mica difícil d'explicar. Una sensació de sorpresa que neix del diàleg entre pedra, llum i silenci. La Sagrada Família ha deixat de ser només una església de Barcelona per convertir-se en un símbol universal de creativitat humana. El centenari de Gaudí convida a mirar cap enrere i cap endavant alhora. Cap enrere? Per recordar l'arquitecte que va dedicar els darrers anys a viure gairebé dins de la seva obra. I cap al futur, escrivint la seva història. Potser aquí resideix la singularitat del llegat de Gaudí. Haver creat una cosa que no pertany del tot ni al passat ni al present, sinó a tota la humanitat. 100 anys després de la seva mort, Gaudí continua construint i la Sagrada Família continua alabant-se com una pregunta oberta sobre la bellesa, la fe i la permanència dels somnis humans.

0: Ara parlarem de la numerologia i els enigmes de la Sagrada Família. La Basílica de la Sagrada Família no és només una obra arquitectònica monumental. És també un univers simbòlic on números, geometries i referències espirituals dialoguen entre la pedra i la llum. Des de les façanes fins a les torres, l'obra d'Antoni Gaudí ha despertat preguntes i fascinació durant generacions. Molts visitants observen la seva bellesa, altres intenten desxifrar els enigmes ocults en el llenguatge visual.
1: Gaudí concebia l'arquitectura com a llenguatge total. Per ell, la naturalesa era una obra regida per lleis matemàtiques i divines, i el temple havia de reflectir aquest ordre. Per això, la geometria no apareix com un ornament solament, sinó com a l'estructura profunda de l'edifici. Hipèrboles, paràboles, helicoïdals i fórmules inspirades en el creixement vegetal sostenen la basílica i li confereixen un aspecte orgànic, com si hagués sorgit de la terra en lloc d'haver estat construïda. Ara anem a parlar dels números, que tenen un paper especial dins d'aquest univers simbòlic. És un dels enigmes més coneguts.
0: Tornem una mica enrere amb una pregunta que ens fem. Casualitat o misteri? De vegades apareixen ombres o formes que la nostra imaginació veu com a cares de persones i animals, i no sabem si és un fenomen misteriós o una simple casualitat que nosaltres percebem o interpretem segons el nostre interior. Això m'ha passat sempre amb Antoni Gaudí, la Sagrada Família i el parell de números 16-18. Torno a dir, 16-18. Us explico les relacions numèriques que hem trobat. No sabem si és un misteri o és una casualitat. Tots coneixem la gran fe cristiana que tenia Antoni Gaudí i que va omplir les seves obres, idees i la seva vida. La Sagrada Família crec que és la culminació d'aquesta fe, dedicada originalment a Sant Josep, es reorienta cap a Jesús, que és la torre més alta, però també a la seva mare Maria, als apòstols i als evangelistes. Precisament de l'Evangeli de Sant Marc, en l'epígraf 16-18, i aquests són els números màgics o casuals, hi ha la base de la creació de la cristiandat i la seva església. En aquest paràgraf, Jesús diu a Simón: «I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva església, i les forces del reialme de la mort no la podran dominar». Doncs aquests dos números 16-18, que com deia recull aquest paràgraf de l'Evangeli de Sant Marc, fonamental pel naixement del cristianisme, un al costat de l'altre, els podem trobar a la Sagrada Família i a la pròpia vida d'Antoni Gaudí. I els hem trobat en tres àmbits: amb les torres de la Sagrada Família, a les proporcions que hi ha entre les torres i la planta de la Sagrada Família, i fins i tot a la vida i mort d'Antoni Gaudí. Començarem per les torres de la Sagrada Família. Com tots sabeu, un cop estigui engestida, hi haurà tres façanes, amb quatre torres cadascuna, dedicades als apòstols. I sobre el transsepte de la planta hi són ara ja mateix les quatre torres dels evangelistes. Això vol dir 16 torres que són dels deixebles i dels redactors de la doctrina cristiana. Si a més afegim la torre de Maria i la de Jesús, en tenim 18. 16 dels deixebles i apòstols, més 2 de Josep i Maria, 18. El segon punt és la planta de la basílica. Com sabeu, la planta de la basílica, com gairebé totes les esglésies, tenen planta de creu llatina amb una nau principal. També hi ha amb una nau central i dos laterals per cada banda, total 5 naus. I el transsepte o creuament amb una nau central i una lateral per cada banda, total 3. Aquesta és la configuració de la basílica de la Sagrada Família. 5 naus principals i 3 naus en el transsepte. Les naus laterals fan 7,5 metres i la central el doble, 15. Com podem veure, es basen sobre la proporció de 7,5, igual que les alçades de les voltes. Si dividim l'alçada de les dues torres de Pau i Pere, que estan per fer encara, i que són els principals líders del cristianisme, faran 120 metres. Si ho dividim per 7,5, dona justament 16. 120 metres dividit entre 100,5, 16 metres. Si a més dividim l'alçada de les quatre torres dels evangelistes, que són els redactors de la primera història del cristianisme, aquestes fan 135 metres. I dividit per 5 dona justament 18. 135 partit per 7,5 ens dona 18. Per tant, les torres de pare i pare dividit entre la planta ens dona 16 i els quatre evangelistes ens dona 18. Un altre cop apareix el parell 16-18. I ara ja és fascinant la casualitat o el misteri quan parlem de la vida i mort d'en Gaudí. Quan donem les dades de la vida i mort d'una persona important o de qualsevol persona, posem primer l'any de naixement, seguit d'un guió, i tot seguit l'any de la seva mort. En el cas de Gaudí serà 1852, que és l'any del naixement, i 1926, que és l'any de la seva mort. Si sumem els quatre dígits de l'any del naixement, 1852, 1 més 8, 9, més 5, 14, més 2, 16. Ens dona novament 16. I si fem el mateix amb l'any de la mort, 1 més 9, 10, més 2, 12, més 6, ens dona 18. Un altre cop, 16-18. A més, la seva molt accidental, quan anava a missa, com ho ha explicat el Josep Maria, i va ser el 10 de juny del 1926. I quina casualitat, no? Si posem aquesta data en format digital, és 10-06-1926. I si sumem dia i mes, 10 de juny, 10 més 6 dona 16. I donem a sumar l'any, torna a donar 18. Un altre cop, 16-18. Per tant, tres motius clars en el qual apareix el número 16-18. Es deia que Antoni Gaudí era l'arquitecte de Déu. Potser Déu va posar a la seva ment aquestes xifres o simplement és una casualitat.

0: Efectivament, l'enigma que heu dit dona per molt. Perquè una de les coses que vas explicar és que quan vas visitar el temple de la seva família va cridar l'atenció dos coses que hi havia en una de les façanes. Què era el que et va cridar l'atenció?
1: Una de les coses, a part de... Aquesta no és una obra de Gaudí, és una obra de Josep Maria Subirats.
0: Efectivament.
1: Que, evidentment, és aquesta mena de quadre màgic, vull dir que són, si no recordo malament, són 4x4, igual que al final, el que comentàvem feia un moment, no? Diguéssim, les 16 torres que n'hi ha, no? Les 3 laterals més les centrals... I aquests 16 quadres, si... Sumats a la dreta, a l'esquerra i a l'esquerra...
0: Sumats per columnes o per files i per diagonals...
1: Donen 33.
0: 33, perquè...
1: Que és l'edat de Crist.
0: Sí, hem d'explicar que els quadrats màgics són un dels elements màgics que s'utilitzen a vegades i que són això, requadres amb números disposats en files i columnes, amb una forma de matriu, i que sempre sumen un número concret. En aquest cas, el quadrat màgic de la Sagrada Família suma 33, que dius que és...
1: L'edat de Crist.
0: L'edat de Crist. Aquest és un dels elements, el quadrat màgic, que en algun moment haurem d'explicar tot el que hi ha sobre els quadrats màgics, però hi ha un altre element just al costat, bueno, a la part de baix, que és un...
1: Laberint.
0: Un laberint. I ara és quan anem a explicar el poder màgic dels laberints, perquè, com veieu, tots els símbols que podem trobar a la Sagrada Família tenen un caràcter eminentment misteriós, enigmàtic i màgic. Hi ha símbols que podem contemplar durant tota la vida sense arribar mai a entendre'ls. El laberint és un d'ells. A primera vista, sembla un camí complicat, una successió de girs que ens desorienta i que ens obliga a buscar una sortida. Però quin és el veritable significat del laberint? El laberint neix precisament d'aquesta aparent contradicció. Quan hi entrem, deixem enrere el món exterior i iniciem un recorregut que no podem controlar completament. No sabem exactament què trobarem després del següent gir. De vegades comencem a anar cap al centre i de sobte el camí sembla que ens porta en direcció contrària. Tenim una sensació estranya, com d'haver-nos equivocat, però el laberint ens ensenya una gran lliçó. No tot allò que sembla un allunyament en realitat és un retrocés. Aquesta és una metàfora del laberint aplicada a la vida humana. Nosaltres també avancem mitjançant girs, pèrdues, dubtes, canvis de direcció i moments en què no sabem exactament on ens trobem. Sembla que a vegades vivim dins d'un laberint. Sovint pensem que el camí correcte hauria de ser recte, ràpid i fàcil, i no. El laberint ens mostra tot el contrari. El camí a vegades pot ser llarg i sinuós. Però això no significa que estiguem perduts. El centre. El centre és el gran objectiu del recorregut, però el centre no ha de ser entès necessàriament com un lloc físic. Pot representar el coneixement, la il·luminació, la pau interior, la descoberta d'un mateix, la trobada del lloc que considerem sagrat. Arribar al centre significa arribar simbòlicament al punt més profund del nostre ésser. I així apareix una de les idees més fascinants. El laberint és una forma de meditació en moviment. Josep Antoni, tu no t'hauràs perdut mai en el laberint d'Horta, a Barcelona?
1: Una mica sí, al final vaig trobar la sortida. I és qüestió de no perdre la compostura, situar-se, trobar-se a un mateix també, no? I al final acaba sortint-te.
0: Comento això perquè estic segur que molts de vosaltres heu visitat laberints i aquest, precisament, el laberint d'Horta de Barcelona, és un dels llocs que us recomanaria visitar. Algun altre lloc has visitat on trobessis un laberint?
1: Sí, però va ser a Itàlia, però ara mateix no recordo el lloc, que també era al sud d'Itàlia, també era molt més gran que el de... però ara mateix t'has de dir la veritat, i també em va costar sortir una mica, eh? Potser els laberins no és el meu destí, però al final jo penso que si tu vas trobant i aquest interiorisme, al final vas trobant la sortida també.
0: Doncs mira, precisament parlant dels laberins, m'ha vingut a la ment aquest estiu que anem a estar visitant Menorca. Tu també deus haver visitat Menorca, sí, fa molt de temps. Potser en aquell moment no estava fet, però hi ha un espai on era una antiga cantera, que ara ja no s'utilitza, que es diu Lítica, i que van fer farà potser un parell d'anys, agafant pedres de la cantera, van construir un laberint.
1: Doncs bé, en aquest cas de pedra, perquè normalment acostumen a ser de vegetació.
0: Sí, sí, exacte. A ser, és més fàcil de dissenyar i de construir fent això en vegetació. En aquest cas és de pedra, eh? I llavors anem a anar a Lítica i anem entrant al laberint amb la Maria Pilar, la meva dona i jo, tot allà dintre, i anem a començar a recórrer els diferents camins. I és que, com us deia, el laberint és una estructura que ens parla a nivell simbòlic. Pot ser interpretat de moltes maneres. Equivaldria a fer un viatge on abandonem el món conegut i penetrem en un territori desconegut que pot ser un territori interior. Mentre es passejava pel laberint, tenia aquesta sensació que anava en busca del centre, que, com hem dit, pot ser un lloc físic, però que en realitat no deixa de ser un lloc espiritual.
1: Pel mi és el que tu dius. De vegades costa trobar una mica també aquesta pau interna si tu no estàs predisposat en certa manera a que allò que sembla un repte sigui un repte personal però que no t'engroixi. Si no, al final pot convertir-se en una mena d'espai claustrofòbic on expresses l'angoixa que pots tenir, no?
0: Un dels laberints més coneguts, potser, per la mitologia, és el de Teseu i el Minotaure. Te'n recordes d'aquesta història? Sí. Teseu va entrar al laberint per enfrontar-se a una criatura que era un monstre. Però aquí, en aquesta història, també intervé l'Ariadna, que li va proporcionar un fil que li permetia trobar el camí de tornada. El fil d'Ariadna és, en aquest sentit, un dels símbols més poderosos de la tradició laberíntica. Representa allò que ens manté connectat amb la realitat quan penetrem en territoris desconeguts. Pot ser la memòria, pot ser la consciència, l'amor, la fe, el coneixement de principis que ens permeten tornar a la sortida. El laberint ens parla també de l'amor i el renaixement. El recorregut cap al centre pot ser interpretat com una baixada simbòlica a les profunditats, una confrontació amb les nostres pors i limitacions. I quan arribem al centre, alguna cosa ha canviat. I quan tornem a sortir al món exterior, som nosaltres, però no som exactament nosaltres, sortim transformats. Aquesta dimensió dels laberints explica per què es poden considerar uns espais religiosos i espirituals. És un dels exemples, en un dels exemples relacionats amb un espai religiós, seria el que podem trobar a la catedral de Chartres, on segurament
1: he estat,
0: també,
1: sí, sí.
0: Has estat. Ens pots explicar la teva experiència a la catedral de Chartres?
1: Però el que passa és que em vas deixar captivat tant pel contingut de la catedral que pràcticament va passar desapercebut.
0: És possible que passés desapercebut, perquè precisament quan vaig anar a la visita, també ara fa molts anys, havien posat les cadires, els bancs dels fidels
1: justament a sobre,
0: clar, home. Perquè el laberint de Chartres està el que seria la nau central,
1: sí.
0: I llavors quan s'ha de fer missa han de posar els bancs pels fidels, no? Però jo precisament vaig anar a buscar-lo perquè sabia de la història del laberint. És un laberint molt particular, ara explicarem, i jo no el veia, dic on és, on? I estava precisament així, mig amagat, eh? Pensa que la catedral de Chartres es va construir un laberint on tu entres i vas seguint, molta gent el seguia de genolls, però aquest tipus de laberint, diguem que té una única direcció i arribes al centre, o sigui, no hi ha diferents...
1: Per tant, és una única via.
0: Exacte, és com una única via on tu no et permet anar fent proves, sinó que vas amb un únic camí.
1: Això té una interpretació potser teològica, no?
0: Sí, sí, efectivament.
1: Que únicament només hi ha un únic camí cap a trobar la salvació i a trobar Déu, no?
0: De totes maneres, aquest camí és molt curiós, perquè tu comences com si entressis cap al centre i de cop i volta et fa anar cap a fora per tornar a entrar com si anessis una altra vegada cap al centre i tornes a sortir cap a l'exterior, fins que al final d'aquest camí arribes al centre.
1: Això ens indica que el camí cap a la salvació no és fàcil i que moltes vegades dona moltes voltes.
0: Moltes voltes.
1: De vegades no entens, però que al final, si tens fe, et portarà cap a l'objectiu final.
0: Hi havia fidels que, clar, ja saps, el camí de Santiago, que era un camí de peregrinació que la gent feia per expiar els seus pecats, hi havia fidels que no podien fer el camí de Santiago perquè d'això. Pues molts fidels canviaven el camí de Santiago per fer a dins la catedral aquest laberint i el feien de genolls. És bastant llarguet, de genolls, ja us dic jo, i hi havia moments en què estava ple de fidels que tu els veies allà de genolls anant fent aquest laberint. Es van tindre que posar una mica de limitacions perquè es veu que aquesta moda...
1: Hi havia overbooking.
0: Exacte, vull dir, hi havia un moment en què anaven allà com una cua, una serp...
1: Estaria molt polit, de tanta gent que passava.
0: Sí, sí, sí, bueno, sí, és una cosa impressionant. La màgia dels laberints la podem estudiar a través d'aquest llibre que tinc aquí, de Sig Lonegren, un llibre que ens parla del poder màgic dels laberints, de l'editorial Martínez Roca, i que ens explica el següent.
2: Durante milenios, en el seno de muy diferentes culturas y bajo formas en extremo diversas, el enigmático diseño del laberinto ha ido reapareciendo para desafío de arqueólogos e historiadores. ¿Cuál era la utilidad de estos dédalos mágicos y cuál su razón de ser? ¿Qué significado podrían tener para nosotros en el presente?
0: Aquest llibre, com us deia, ens explica... no solament ens explica sobre els laberints, sinó que ens explica com construir laberints. I és que això és una de les coses que heu de fer. Josep Antoni, ja quan arribis a casa, agafa paper i llapis i fes un laberint. Perquè al fer el laberint... és una manera de meditar, una manera de connectar amb l'espiritualitat, tal i com hem estat explicant. I mentre caminem, descobrim una cosa essencial, que el camí que semblava confús, ple de girs i aparentment sense sentit, pot ser precisament el camí que ens porta cap al centre. El veritable poder màgic dels laberints, tal i com ho podem entendre, és que ens ensenya que perdre'ns en el camí exterior pot ser, de vegades, la manera de trobar-nos en el camí interior.

0: Doncs bé, ara parlarem de la, del, i farem un resum del llibre d'Antoni Gaudí de Gits van Hensbelden. El llibre d'Antoni Gaudí és considerat una de les biografies més completes i equilibrades dedicades a l'arquitecte català. Publicada originalment en anglès com a Gaudí a Biography, l'obra combina investigació històrica, anàlisi arquitectònica i retrat humà per reconstruir la vida d'Antoni Gaudí en el context polític, religiós i cultural de la Catalunya de finals del segle XIX i principis del segle XX. Més que una simple cronologia d'obres, Van Hensbelden intenta respondre a una pregunta central. Com va sorgir una arquitectura tan radical i visionària d'un home profundament conservador, catòlic i arrelat a la tradició catalana? El llibre ha estat àmpliament elogiat pel seu rigor i per situar Gaudí dins del moviment cultural de la Renaixença catalana i de la transformació urbana de Barcelona. L'autor evita dos extrems freqüents, la geografia del geni sant i la caricatura de l'excèntric incomprensible. En comptes d'això, presenta un Gaudí complex, contradictori i profundament humà.
1: Sí, tal i com tu dius, Josep Antoni, és un dels llibres fonamentals per tot aquell que vulgui conèixer el Gaudí essencial. Per exemple, comença parlant dels seus orígens, la seva infància, com va viure Gaudí a Reus, la seva relació amb el paisatge mediterrani i la natura. Va explicar els problemes de salut que tenia, el reumatisme que va portar a observar atentament l'entorn natural, la influència del treball artesanal del coure a la seva família. També explica la seva fascinació primerenca per geometries i estructures orgàniques, com va ser la seva formació a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Tot això explica que el Gaudí estava immers en una Catalunya que en aquells moments experimentava una industrialització i unes reivindicacions culturals amb una efervescència artística.

0: extraordinària.
1: Una de les aportacions més importants del llibre és mostrar que Gaudí no es pot entendre sense la Catalunya de la seva època. Hans Wellen dedica molt espai al catalanisme cultural, a la recuperació de l'idioma català, al medievalisme romàntic i als conflictes entre modernitat i identitat nacional. Gaudí apareix com a participant actiu, encara que singular, del moviment del renaixement cultural català. La seva arquitectura no era només innovació formal, també expressava una visió espiritual i nacional. Aquesta contextualització és un dels trets més valorats de la biografia. També la relació amb Eusebi Güell. El llibre concedeix una importància important a l'amistat entre Gaudí i Eusebi Güell. Vans Helvelen mostra que el mecenatge de Güell va ser decisiu perquè Gaudí pogués experimentar sense restriccions comercials o econòmiques. Entre els projectes analitzats destaquen el Palau Güell, el Parc Güell, la Colònia Güell. L'autor interpreta aquesta relació com una aliança entre capital industrial, idealisme social i ambició artística.
0: I les grans obres i evolució artística del Gaudí, ens explica el Van Hensbergen com van ser les influències historietistes i orientals que van complementar els seus estudis personals i que apareixen en moltes de les seves obres, com a la Casa Vicenç, la Casa Batlló, la Casa Milà. Has estat a la Pedrera?
1: Sí, és impressionant, tant de fora com de dins.
0: Sabies que tenia que estar dalt de tot una verge allà, que al final no la van posar?
1: Ah, no? És una història d'arestes també màgiques, no? Per desminar.
0: Amb la seva formació i amb les seves obres es poden veure les geometries, els models tridimensionals, els experiments que fa amb la llum i la integració de les arts decoratives i estructures. També ens explica en un altre apartat el gir religiós i ascètic que va experimentar. És una de les parts més importants. Aquesta transformació del Gaudí, d'una persona més o menys normal, amb un senyor auster, devot, que es va tancar la Sagrada Família per viure-hi, on feia desdejunis severs i practicava penitències. Gairebé seguia una rutina monàstica, un desinterès total per riqueses o prestigi social, una dedicació absoluta a la Basílica de la Sagrada Família. El llibre que us estem parlant planteja un contrast fascinant. Mentre que Gaudí es feia més ascètic i auster, la seva arquitectura esdevenia més exuberant i vital. És una paradoxa.
1: La Sagrada Família com a síntesi. Per l'autor, la Sagrada Família és molt més que un edifici. És un testament espiritual. És un projecte nacional català. És una catequesi arquitectònica i és un laboratori estructural. L'autor reconstruïs el clima social del projecte sobre la dependència de donacions populars, tensions anticlericals, violència política a Barcelona, destrucció posterior de materials i maquetes, i la basílica apareix com una obra situada entre la modernitat i l'edat mitjana, un temple del segle XX construït amb un esperit medieval.

0: I parlant de Gaudí, el que no podem evitar, sobretot en el programa de misteris, Misteris la nit, és parlar del Misterio Gaudí, sus claves esotèriques i simbòliques, que de l'Ernesto Milà, un llibre de l'editorial Martínez Roca, que ens va presentar i que ens fa una pregunta. Francmaçon, Rosacruz o alquimista? Josep Antoni, com contestaries amb aquesta pregunta?
1: Jo potser el consideria més aviat com un francmaçó, no? Pel sentit de, en certa manera, de trobar aquesta pau, aquesta ritual amb un ser superior, independentment de que sigui Déu o del que sigui, no? En el seu cas ho votava amb Déu, no? Però aquesta manera de l'organització, l'estructura, l'equilibri social, en certa manera.
0: O sigui, tu el veus francmaçó perquè hi ha moltes teories sobre això. Ara en parlarem perquè precisament
1: quan parlo de Gaudí, en certa manera em fa recordar una mica Mozart, no?
0: A Mozart.
1: I la música de Mozart, tan equilibrada, tan estructurada, que ens dona una pau, una alegria i una esperança, no?
0: Sí, parlant de música, hem d'escoltar aquest fragment.

0: perquè aquesta música, precisament, és de Richard Wagner.
1: De l'òpera Tannhäuser, és el rol dels pelegrins, no? I què ens diu, Josep Maria?
0: El cor dels pelegrins es diu el següent. Ara et puc mirar, oh pàtria feliç, i saludeu amb alegria els vostres bonics prats. Ara deixaré reposar el bastó, perquè he fet un peregrinatge fidel a Déu. M'he reconciliat mitjançant l'expiació i el penediment. El Senyor, en qui el meu cor es complau, qui corona amb benedicció el meu penediment, el Senyor, a qui sona el meu cant. La salvació és concedida al penitent per gràcia. Un dia entraré en la pau beneïda. No tindré por de l'infern i de la mort. Per tant, lluaré a Déu mentre visqui. Aleluia! Aleluia per sempre! Aleluia per tota l'eternitat! Per què aquesta cosa del peregrí, de la penitència?
1: Hi ha dues paraules
0: que té a veure amb Gaudí, això.
1: Hi ha dues paraules que has comentat i que, en certa manera, és una intuïció o és una especulació nostra, no? En certa manera. El tema del pelegrinatge i el tema de l'expiatori.
0: Pelegrinatge, laberint, expiatori...
1: Temple expiatori de la Sagrada Família. En certa manera, és l'obra de Gaudí, concretament la Sagrada Família, un pelegrinatge, perquè el cap i la fi van ser més de 40 anys dedicat al tema, és com una gran caldera, com el laberint, no? Una caldera tortuosa que per un final que és aixecar aquesta manera de temple expiatori que en certa manera ens ajuda a redimir-se dels nostres pecats, però no solament a nivell personal, sinó també a nivell social, no? És la redenció, diguéssim, del món a través de l'amor diví, de l'amor en Déu, no?
0: Efectivament, perquè en el llibre El misteri Gaudí, d'Ernesto Milà, trobem un llibre peculiar, que no es tracta exactament d'una biografia. En aquest llibre, la idea fonamental, la tesi del Milà, parteix de la sospita que darrere del catolicisme que coneixem de Gaudí, el Gaudí adult, podria existir un període de joventut més complex, on entrés en contacte amb ambients potser republicans, de lliure pensadors i possiblement, com hem avançat abans, maçònics. Tot i que el mateix Milà reconeix que això són hipòtesis, que no hi ha alguns fets demostrats. És algo obert a la possibilitat. Això és important perquè el llibre intenta explicar aquesta aparent contradicció. Com és possible que un arquitecte profundament catòlic utilitzés formes i símbols que podem trobar a tradicions hermètiques, alquímiques o rosacreus? Milà proposa que la resposta es trobaria en aquesta evolució intel·lectual. El jove Gaudí i el jove Gaudí dels últims anys, que no són la mateixa persona.
1: També es parla de Gaudí com un creador d'un llenguatge simbòlic. Per a Milà, l'arquitectura de Gaudí pot llegir-se com una mena de llenguatge xifrat. Els seus edificis no serien simplement construccions decorades amb animals i formes fantàstiques, sinó composicions en què cada element podia tenir una funció simbòlica. Entre els símbols que estudia apareixen l'arbre de la vida, l'arbre sec, la selp, la salamandra, el drac, les flames, el pelicà, el laberint, que tu comentaves abans, l'etanol químic, la creu especial, el caduceu, l'àncora, el pentacle i determinats números, com els que jo comentava 16-18 també d'abans. Aquesta és probablement l'aportació més atractiva del llibre. Obliga el lector a mirar edificis que creu conèixer amb uns altres ulls. La salamandra, per exemple, deixa de ser simplement una figura decorativa. Dins de la tradició química pot representar el foc i la capacitat de sobreviure. El drac pot adquirir significats relacionats amb la força, la matèria o la transformació. La serp pot tenir simultàniament significats negatius i positius: perill, coneixement, renovació i transformació. Milano pretén que cada símbol tingui necessàriament un únic significat. Precisament, una de les seves característiques de la simbologia tradicional és la seva ambivalència.
0: Sí, i un dels altres símbols que trobem és l'arbre, especialment apropiat per comprendre l'arquitectura gaudiniana, perquè connecta dos mons. Les arrels pertanyen a la terra i les branques s'eleven cap al cel. En Gaudí, aquesta relació apareix d'una manera extraordinària en les columnes de la seva família. Quan les columnes es ramifiquen en arribar a les voltes a l'interior, sembla que es transformen en un gegantesc bosc. Aquesta interpretació tampoc no pot recórrer necessàriament a l'esoterisme. Pot ser que fos una solució arquitectònica per la construcció. Però Gaudí observava directament la natura i utilitzava les seves estructures com inspiració. Milà fa un pas més i proposa llegir en aquest arbre un símbol de transformació espiritual i ascensió. És a dir, l'arquitectura imita la natura, però la natura es converteix alhora en una representació d'una realitat espiritual.
1: L'etanol i l'alquímia són un dels aspectes més subjectius del misteri de Gaudí. L'etanol era en el foc utilitzat pels alquimistes en les seves operacions. Simbòlicament representa el recipient on la matèria és sotmesa a transformació. Milà troba en algunes construccions de Gaudí formes que poden interpretar-se dins d'aquest esquema: matèria cap a la transformació, cap al perfeccionament. Aquesta lectura resulta especialment interessant si es relaciona amb el pensament arquitectònic de Gaudí. La seva arquitectura sembla transformar materials pesants, com la pedra, el ferro i la ceràmica, en formes que produeixen una sensació de moviment i de vida. La matèria deixa de ser simplement matèria, és quelcom més. Es converteix en forma, i la forma pot convertir-se en símbol.
0: Possiblement el lloc on trobem el Gaudí més enigmàtic i misteriós sigui el Parc Güell. Josep Antoni, tu que has viatjat per tot el món, has trobat alguna cosa comparable al Parc Güell de Barcelona?
1: No, és meravellós, tot i que aparentment era un projecte urbanístic fracassat, però en canvi, vull dir, la seva simbologia, la seva forma, la seva ubicació, és un lloc. És un lloc que, quan de petit hi anava, perquè vivia relativament a prop...
0: Ara coneixerem alguna cosa més. Vivies a prop? A prop, bueno, no m'estranya, doncs, que vingués aquí
1: anava,
0: als misteris.
1: I quan hi anava, per mi era un lloc fantàstic.
0: O sigui, tu hi anaves quan no hi havia problemes per entrar, perquè és que ara hi ha
1: sí,
0: un...
1: Sí, ho estàs dient d'una manera molt eufemística. Però anava a passejar, a llegir, sí. Em trobava la pau... Anava entre setmana, no veia gaire... Hi havia moments que no hi havia gaire bé ningú.
0: Exacte, cosa que avui és impossible.
1: Ara ja fa anys que no hi va. No. Em fa por anar-hi.
0: Sí, perquè està, bueno, ple de turisme, esclar. Sí, és un dels llocs més visitats.
1: Totalment, i més conflictius també, perquè evident de vegades, i sobretot, i no vull ser crític, no, per una mena de turisme dedicat al fototurisme, que l'únic que vol és fer-se el selfie i la fotografia i no pas gaudir del temps. Per tant, en certa manera, malauradament, per mi el Parc Güell és un enigma, però també... hem fet que perdi, en certa manera, la seva màgia. No?
0: Sí, perquè en el Parc Güell, que gairebé podria ser com una mena de laberint, també, trobem diferents elements simbòlics. Podem arribar a parlar com d'un veritable codi Gaudí, analitzant conjuntament els elements com les estrelles de cinc puntes, l'escalinata, allà on trobem, precisament aquí a Sant Quirze, tenim el drac allà la reproducció del drac, i que a sobre del drac precisament és on trobem la tenor que hem parlat abans, que seria el lloc on es cou això de la transformació de la matèria als alquimistes, la tenor alquimístic. Tenim la salamandra i tenim tants elements que podem veure i disfrutar que invitem des d'aquí a tots els seguidors de Misteris la nit que hi tornin, però que el visitin d'una manera diferent, buscant la interpretació d'aquests enigmes.
1: I la pregunta bàsica, Gaudí era maçó? Aquí hem de diferenciar clarament entre hipòtesis i fets històrics. Milà va plantejar la possibilitat que el jove Gaudí hagués tingut contacte amb la maçoneria. En treballs posteriors va tornar sobre aquesta qüestió i reconeix que es tracta d'una hipòtesi que ha de ser examinada a partir de les fonts disponibles. No existeix una prova documental definitiva que permeti afirmar que Gaudí va ser maçó. Per això, el principal interès de la hipòtesi no es troba tant a demostrar que Gaudí pertanyés a una lògia, sinó preguntar-se per què determinats símbols de la tradició maçònica, hermètica o alquímica poden semblar compatibles amb alguns elements de la seva arquitectura. Aquesta distinció és fonamental per llegir correctament aquest llibre.
0: Doncs ja estem acabant, sense la sintonia. Ha sigut un viatge increïble acompanyant a Gaudí la seva obra i espero que els nostres oients hagin après alguna cosa més sobre aquest increïble arquitecte.
1: Jo únicament us diré dues idees fonamentals, no?, que aquest estiu han passat pel meu cap i han donat voltes. Primer, el fet de pensar que és un temple que es va construint mica en mica i cadascú amb el seu granet de
0: sí, perquè
1: cada entrada és una donació, clar, és i que pel mateix construir el temple. Per tant, en certa manera, podríem dir que és un temple universal i sí, econòmic.
0: El que està explicant el Josep Antoni, que potser hi ha gent que no sap, és que la financiació de les obres de la seva família, per decret des de l'inici, es fan a través de les donacions de la gent. No hi ha una finançació pública al darrere, sinó que és estrictament una obra expiatòria a través de les donacions de la gent.
1: I pensem, i universal, perquè en aquest sentit, al final, aquest temple ha estat construït amb cada granet de sorra que milions de persones d'arreu del món han vingut
0: i han portat una mica de sorra del seu país, una padreta.
1: I després també vull agrair també als que van fer l'espectacle del centenari, no?
0: Sí.
1: El fet de pensar, a mi una de les imatges que encara em fan plorar quan la veig és quan apareix els dons amb la imatge de Gaudí mirant i m'abullant-se.
0: Sí, sí. La idea va genial, ser una idea
1: perquè també va jo penso que va transmetre al món, potser potser no se n'ha parlat gaire, no?, de que aquí a Catalunya hem estat capaços de fer servir els dons per un missatge de pau i un missatge universal i no per fer-lo servir com una eina de guerra i de destrucció com està passant a països que tots sabeu i dels quals no vull parlar perquè em fa passada.
0: Doncs sí, tot això, anem acabant el programa i us esperem urgentment en el següent, on parlarem de molts més misteris. Misteris
1: la nit.
0: Misteris
1: la nit. I quin és el millor misteri
0: de tot? Ja està dient alguna cosa més.
1: El misteri de la vida, del qual haurem de parlar.
0: Misteris
1: la nit.
0: Misteris la nit.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i al...
7: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 12.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

be good to me. And I really don't see why it's so hard to be.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: la música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, John, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia. Viatgem pel món. Els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
10: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
9: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
11: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving.
0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.